talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Escoltes ICAT.

Escoltes i cas.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112 visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els recadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports, ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda, un partit que ha acabat amb empat a 2 gols, un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons a un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verònica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredrickson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maior Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja ho diré bé. Un apassionant 2-2, ha estat entretingut.
0: Bé, no?
2: Sí.
0: Almenys ja la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Podrem anar informant.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs una altra jornada per desconnectar de matiners, és fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè a més també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era una dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat i no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat, avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic, i per tant veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona, i després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar. És el que dic. Després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara. Les sabràs una mica més tard, de les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització. I avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Que ja sé que aquells mundials tantes...
0: Com no?
2: Que no són... Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, va agradar. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: No, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Ser
0: un bon any.
3: Jo feia cromos del Mundial, sí.
0: Doncs aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
3: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
3: Home.
0: Què? Ah, home.
3: Un antic amic nostre.
0: Tim Payne.
3: No serà la copa de
0: Jamal. Tim Payne.
3: Home, no em cansaré de posar Carla.
0: Home.
3: Ha debutat, aquesta matinada.
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
3: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
3: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
3: El jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
3: És la definició. Perquè un Instagram en argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
3: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
3: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors a Instagram. Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
3: On va als Mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudint. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
3: No és l'estrella, ni molt menys.
0: Però
3: ara ja
0: marca.
3: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
4: És boníssim.
3: Posant el catalan a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom... Tim Payne ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X i a l'estadi de Los Angeles on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
4: Gran convidat,
3: clar. Entre altres coses perquè l'ha convidat la selecció o la federació neozelandesa.
0: Li deuen tot a ell.
4: Una mica de deferència.
3: Entre altres coses perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
3: Així, a més que, mira, sentim El Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
3: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
5: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
3: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
3: Avui només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: I ja quan ho vas explicar l'altre dia, i ja em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, doncs que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
3: I
0: quina meravella.
3: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol com tu.
0: Com a mi, jo soc fan de Tim Payne.
3: Exacte.
0: Ara el seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex evidentment ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I mentrestant avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
4: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta, Déu-n'hi-do aquesta història, quina troballa. Molt bé.
4: Sí, Déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Vian.
4: Déu-n'hi-do, home.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, i amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure.
4: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
4: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies més presents al Cap de Creus, que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És
0: una iniciativa
4: impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
7: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament, l'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que per tant els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement, però després al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran finalitzar aquest projecte alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
4: Que monos.
0: Clara, no ploris, super que és maco. Només un nom d'un...
4: És preciós.
0: No, està cap a Cadaqués a cuidar ous.
4: Ai, mira, doncs, mira, acolliria jo uns ous a Taurogat. Sí. A una peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tira'm, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a dos quarts de 6 del matí. Tenim motius per saltar del llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, ui, com batega el cor per ser amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista.
4: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
0: No, de moment
4: mai.
0: Sembla que no, perquè mai. Ha explicat coses més que interessants.
4: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
9: Se lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
10: Por una aplicación.
9: ¿Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz?
10: No.
9: ¿Tú esto lo ocultas?
10: Yo lo oculto.
9: ¿Se lo contaste en la primera cita?
10: Sí.
9: ¿Te reconoció?
10: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
9: Claro, tú eres un icono gay.
10: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí.
9: Pero no me conocía.
10: Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
9: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
10: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Yo así, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen gaire ubicada. Està molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
4: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi i dos bascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
11: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
12: Sí.
11: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé,
4: No.
0: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
4: Amb la Clara Lago.
0: Amb la Clara Lago. Entenia allà uns mesets una miqueta complicats.
4: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
4: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos, home, ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
13: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
14: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar. De cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'Oxigen, el disc anterior, l'All 8 també va ser un disc amb grans cançons.

0: minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan, i a partir d'aquell material doncs es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per $2 milions, i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música, i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat, i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado. Home, el mític presentador. Tira-li algú que s'ho mereix.
0: Home, per favor, Jordi, sisplau. Criticisme de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol Xuxo Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuxo Jones.
1: Un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí. Era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, en Alfonso.
3: Gràcies, bon dia.
2: Trobar a faltar.
3: Mira, jo també.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
3: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres, quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran, i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
3: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
5: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
2: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
3: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
2: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
3: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
3: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: I atenció, aquesta dada, més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
3: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
3: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
2: I al Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
3: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:04, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Arrenquem cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal. Un fiasco per començar, titula el periòdico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut, i qui parla més clar, El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
9: Altres temes de portada, La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, i El País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
8: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE, i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
9: I l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
2: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
9: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
9: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar que el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
8: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada, perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear, i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
9: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
9: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
8: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
9: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
8: El periódico titula "L'Iran guanya la pau" i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
9: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
2: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Qui diu prou?
10: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
2: La cara fosca del turisme eivissenc.
10: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
2: Qui fa neteja?
10: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
2: I avui Lego Alerta torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
10: No, si en tens també l'expliquem.
2: Ah, de què?
10: La proposta. Una
2: jo
10: proposta
2: per Lego? Lego sí. Que em paguin, jo ja tot el que dic.
10: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
2: Home, però vés a robar més lluny, fill.
10: Exacte.
2: Home. No casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
10: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat Star Wars o un casc de Ferrari.
2: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
8: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques.

0: estrenat el campionat, una selecció, doncs home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, Sònia?
1: Bé, de fet per mi és bona nit, encara no...
0: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
1: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
0: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
1: L'Iran-Nova Zelanda, eh?
0: Sí.
1: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd. No...
0: Ah, exacte. Fem primer l'Iran-Nova Zelanda, si et sembla.
1: Bé, l'Iran-Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava a Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada, eh? Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que de fet venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això no estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran abans del Mundial va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment la FIFA i tota la gestió diplomàtica doncs va aconseguir que esportivament com a mínim la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració per això la fan a Mèxic.
0: Sònia, recordem també o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i haurem de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
1: En principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran a Estats Units que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran, tot i així en aquest cas han estat animant esportivament els futbolistes i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que jo estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després de ben segur que en sabrem més coses.
0: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
1: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé i que es va quedar doncs amb...

0: entre l'Uruguai i Aràbia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 de 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites, vull dir. Home, que no és com en d'altres Mundials.
1: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
0: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, que havia viscut un dia somiat per ell.

0: que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat. És una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
1: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
0: Vagi molt bé, gràcies.
1: Una abraçada. Adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
2: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle que és això, és un muntatge feta per la companyia José i sus hermanes, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música,
1: a veure,
2: doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel. Hey, solo pienso en ti,
1: juntos de la mano, se les ve por el jardín. Que Víctor Manuel presenta disc.
2: Sí, Solo a soles conmigo.
1: Caramba,
2: si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
1: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet al butlletí de les 4, jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres. Si em mires així, em faràs perdre de vista.
2: Tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà en aquest cas amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum, i al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
3: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. I ja ho sé que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
1: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà aquí tenim, home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs avui molt pendent de l'agenda judicial del PSOE. És dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Massis que la fa de Zapatero i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
1: Des de les 5 del matí que estic, diu, què passa? No
2: què
1: ho sabem.
2: Passa?
1: Doncs ja heu d'estar molt atents al Matí de Catalunya
5: ja
1: Ràdio.
5: Ja ho sabreu.
1: No pots donar cap pista?
5: No.
1: Ah.
5: Aviam.
1: No sé, per fer un bon am.
5: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
1: Val.
5: No, és una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
2: Ai, mira, doncs.
5: Ni serà eurodiputat.
1: En tinc una, però no la puc dir.
5: Saps, no sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasant Juan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
1: Ja veuràs tu.
5: Ja veuràs amb el Mundial.
1: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Maiol.
5: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele.
1: Home, malalt de tele. Una de les millors sintonies que s'ha fet.
5: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
1: Malalt de tele.
5: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
1: Home,
5: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
1: Crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
2: O un Eurovisión. Ah. OT o Gran Hermano, potser.
1: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
2: OT, la final.
1: Però després va venir Gran Hermano, eh?
2: Ja, és que...
5: Molt bé, heu encertat amb OT. Quina audiència?
1: OT va fer 80.
2: 70. Hòstia, nois.
5: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
1: Home!
5: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share.
2: Uau.
5: 9 milions d'espectadors. I el cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
1: Imagina't,
5: amb 9 milions i 60,7% de share.
2: Quina barbaritat de gent, eh?
1: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
5: I entre mitja milió d'agora amb Médico de Família, quina gran sèrie.
1: Això és un xafarratxo televisiu.
5: Oi, sí.
1: Gràcies, Maiol.
5: A disposar.
1: Fins ara.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
9: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
8: Sí.
9: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
2: És veritat que la cara però estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
2: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjarí, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és bona.
7: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: I Xino Xalo, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
15: Sílvia!
1: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
15: No et recordes de mi.
1: No, que filla, que... M'han dit quatre... M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
15: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada, que tenies un dinar... amb molta gent i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com en sortirà?
1: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, no perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
15: No, ja, i vaig donar records a la Marta, que estava una mica fònica, fixa si me'n recordo de tot això.
1: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
15: Molt bé, aquí escoltar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
1: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
15: Quan?
1: 3 setmanes.
15: Ja, però ja agafeu vacances?
1: Home, sí. El 3 de juliol.
15: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
1: Home, no.
2: Una mica més, allarguem una mica més.
1: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que el col·le.
15: Clar, però, mare de Déu, que ves guanyar la vida una a la ràdio.
1: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
15: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora... Però bueno, després de les 4 ja, mira, plego tu.
1: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
15: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir que serien les 10:15 o així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
1: Bueno, i la calor com la portem?
15: Digue'm?
1: La calor com la portem?
15: Molta calor, molta calor.
1: Fem calor aquests dies.
15: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
1: Aquests dies es nota.
15: Que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
1: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
15: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surts de la feina, tot
1: fos,
15: ja no pots fer res.
1: És horrorós.
15: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa. A mi m'agrada sortir, i tu?
1: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
15: També escolta, i ara d'agost, digue-li al del temps, al Colomí.
1: Si el tens aquí, tens aquí.
15: Vale, que ara d'agost venen les estrelles de la noche de San Lorenzo.
1: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
15: Sí, que això, que Pau d'Arcanci, ma mare sempre m'ho deia, i el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
1: Bueno. Tot lligat.
15: Sí, però bueno, que som aquí sense petonets de la Marta.
1: Sílvia, un aplaudiment.
15: I a tothom.
1: Tenia un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
15: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
1: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
15: Vinga, una abraçada per tothom.
1: Que vagi bé. Adéu. Adéu.
7: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
1: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
16: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa.
1: Què ens expliques des de la muntanya?
16: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I per tant, per uns matins com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: De fet, sí, falten 2 minuts per les 6 del matí, i almenys aquí des de l'estudi de la ràdio ja veiem que surt el sol.
16: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18, però està pràcticament empatat amb ahir, eh? Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
16: No fotis,
1: ara,
16: sí, de veritat.
1: Els ocellets.
16: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res, la ràdio és així. No, la ràdio és així.
16: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba, i és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
1: El cor de l'alba, que bonic!
16: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, allò això fa que el sol es propagui millor.
1: Sí.
16: També és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin
1: doncs, escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
16: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, adéu, gràcies Marta, gràcies.
2: Adéu, fins demà. Adéu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
3: Nom:
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula:
1: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa. La Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera. I entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nana. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que quan era alumne de l'escola militar portuguesa va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella, però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los dures dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia 3 nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'un tal Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Bur i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França, no?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant, seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
6: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada, i després, un cop s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista, i amb la Guerra Freda el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple el cas de a Lleida, de l'Aurelia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la selva dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no, no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent, no té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
6: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine, la Coloma de l'Albagés ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
6: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
6: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück. El tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
7: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs, i realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament, en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
0: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Cero i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
7: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir a violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això, i Ravensbrück n'és un exemple.
8: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
9: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'Apple, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares, més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí,
4: Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme. Sobreviure.
10: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
11: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
12: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
13: Carrer.
14: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents cada dia, jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no?, també, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels embassaments i per fer-ho ens acompanyaran la Izaskun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia, en Ramon Nieto, director de Serveis, Programació i Logística del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, i en Joan Carles Qual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià.
2: Embassament, paraula derivada del llatí versare. Pantà, de l'italià pantano. Un embassament és un dipòsit d'aigua format per la conca natural d'un curs d'aigua i una presa o paret que n'obstrueix el pas. S'utilitza com a sinònim de pantà, en el sentit de llac artificial que resulta de la interrupció d'un curs d'aigua amb una presa o pel fet de fer créixer un llac mitjançant una resclosa.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els embassaments són història viva, un patrimoni actiu lligat a la societat civil i a l'economia, la qual cosa encara actualment genera opinions contraposades pel que respecta al seu ús i la seva existència. Són signe d'identitat, com anirem descobrint en aquest capítol, i incideixen directament en la natura i la fauna. A la conca del Gaià, l'únic embassament que hi trobem és el del Catllà. L'Héctor Hernández ens explica el projecte inicial, la seva construcció, a qui afavoria, com era l'any 1971, com es va transformar i per què l'any 1973, i també ens parla de les seves mancances i errades.
3: Sí, sí, l'amic i company Jordi Sunyer va fer un article molt interessant sobre tot aquest procés d'intents d'embassaments a diversos llocs. Cal dir que el que semblava que tenia tots els números i no va acabar sent és el que es volia fer al Gorg Negre de Querol, que allà li tocava un embassament sobretot per donar aigua a abastir a la ciutat de Valls, i que realment hagués sigut un impacte brutal pel Gaià, perquè és a la part alta, no? Per sort, entre cometes, aquest embassament no es va fer i va tocar més avall, cap aquí a la part baixa del riu. Un embassament que al seu moment, a l'any 71, quan es comença a construir, és molt clar que serveix per la petroquímica. Un embassament baixet, de no masses metres, d'una capacitat més racional a lo que durava el Gaià, i que de cop i volta l'any 73 es transforma en el monstru que tenim ara, bàsicament per l'egoisme i l'especulació de les persones, perquè el que s'havia plantejat plantejat és que aquest embassament recollís aigua de l'Ebre i de l'Ebre se n'anés cap a Barcelona. I tot això es va fer sense tindre en compte quin terreny teníem. Teníem un terreny que es diu un terreny càrstic, o sigui, un terreny que té molts forats, per dir-ho d'alguna manera així fàcil. Per tant, arriba a una certa cota que l'embassament ja no s'omple més. És com una galleda que té tota una sèrie de forats. Quan arriba en aquell punt, pum, l'aigua es perd. Per tant, una obra que es va fer amb una idea molt concreta i que realment doncs, no va funcionar perquè no es van fer els estudis. I a més, deixa'm dir-te que injusta en el fet de que en el moment que es fa aquest embassament ja totalment es tanca el cabal ambiental del riu. O sigui, que la construcció de l'embassament en cap moment va tenir en compte que el riu pogués tindre un cabal ambiental.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per què i per a qui es va iniciar aquesta construcció? Quins altres projectes van existir? Escoltem en Pep Saragossa.
4: La presa la fan primerament per la indústria petroquímica, no? En aquell moment l'empresa deien Petrol, no? Però també s'estava elaborant els projectes del transvasament de l'Ebre cap a d'aigua, cap a Barcelona. Va ser això, va ser a finals dels 50, començaments dels 60, hi va haver una certa remor de portar l'aigua de l'Ebre cap a Barcelona i es van elaborar projectes i es va acabar fent, doncs diguéssim, la presa, però la indústria química necessitava la presa, una presa que arribava fins a la cota 90, crec, 90. Ara actualment està a la 130, vull dir que hi ha una sèrie. I en aquell moment, doncs, bueno, quan van arribar a aquest nivell, la presa es va quedar estabilitzada, van a seguir treballant perquè feien les comportes, però la presa no creixia. I llavors va haver un moment doncs, que van arribar les ordres, havien arribat a Madrid, es va eixamplar la base i es va elevar, aixecar fins a Llontés ara. És segurament perquè doncs, havien decidit fer el transvasament de l'Ebre. Aquí hi havia un projecte al Camp de Tarragona, dues preses, aquesta i la de Vilaverd, a l'Estret de la Riba. A l'Estret de la Riba també hi havia el projecte doncs, que la presa de l'Estret de la Riba serviria per abastir el Camp de Tarragona i la del Gaià, tot el Baix Penedès, diguéssim. No? Amb els càlculs aquests, això és un raonament meu, però jo em penso que els únics amb els càlculs aquests que van fer no van comptar amb la mort de Franco. Vull dir, ell se'ls va morir l'any 75 i les coses es feien per decret i, esclar, va arribar un moment que hi va haver aquell moment de que es va aturar i, bueno, va passar el que tothom sabem i, bueno, les coses doncs, després es van fer ja, doncs, diguéssim, una mica més ben fetes.
1: L'Héctor Hernández ha citat el projecte inicial del Gorg Negre de Querol. N'ampliem la informació.
5: A principis del segle XX es va estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. S'explica a la guia El Gaià Recorregut i Patrimoni de l'editorial Violet. Querol, al Gorg Negre, trobem l'antiga estació d'aforament que es va fer per estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. És un projecte que data de l'any 1909, que va quedar oblidat fins l'any 1931 i que l'any 1932 es va reprendre. La Guerra Civil naturà la construcció. Actualment hi trobem les restes de l'estació d'aforaments. La resclosa va servir per regar uns camps de conreu riu avall mitjançant una séquia que ara es fa servir de sender.
0: Ramó de Pedra.
1: La feina ben feta ens comenta en Pep Saragossa i de filtracions ens en parlava l'Héctor Hernández. Quines teories hi ha? Qui ho ha notat?
3: Sí, aquí hi ha moltes teories, eh? Per una banda, es diu que arriba fins al Vinyana, hi ha altra gent que encara defensa que la cova de Tarragona, que hi ha la cova subterrània, doncs l'aigua també forma part de l'aigua del Gaià. O sigui, hi ha diverses teories. El que sí que és cert, segur, és que els veïns i veïnes que tenen pous relativament a prop, doncs han notat en aquests anys d'embassament com realment al pou hi ha aigua i potser n'hi ha més i tot. Per tant, que sí, l'aigua va per sota i va infiltrant i va doncs, cap allà on ell creu. En tot cas, el que és segur és que no es queda l'embassament del Gaià.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Per posar-nos en context, en Joan Díaz ens presenta el riu Gaià per trams, i alhora en contextualitza la situació a l'actualitat en les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur. Tres trams per entendre el que els nostres convidats ens aniran explicant.
6: Jo quasi que partiria el riu en tres trossets, no? La capçalera, que allà tenim uns problemes més aviat de poc cabal i diguem que les aigües no són tot lo cristal·lines que haurien de ser, sobretot perquè ara mateix l'afluent principal del Gaià en capçalera és la depuradora de Santa Coloma. I a la zona de Sant Magí de la Brufaganya hi ha una sèrie d'extraccions de pedreres que sembla que de tant en tant hi ha episodis de contaminació per sulfats. Unes aigües tèrboles, però en general diguem que el riu està prou bé. La zona mitjana, doncs, seria des de Querol potser fins a la cua de l'embassament. Aquí, doncs, amb condicions normals, fora l'excepcionalitat de la sequera, tenim un règim de cabals més acceptable, però el que tindríem, doncs, són diverses poblacions que són petites, i com que són petites s'han quedat a la cua del sanejament de Catalunya. I llavors tenim zones de contaminació puntual. I del tram baix del Gaià, doncs, seria des de l'embassament fins a mar, que diguem que estem millor que fa 11 anys, però que estem

0: i va cap a Tarragona, no? Que ve de Barcelona i va cap a Tarragona, aquestes vies se les van dur. Va ser un punt d'inflexió fins i tot doncs, amb el canvi de conreus. Inicialment s'havia projectat un pantà més amunt de l'actual, hi ha el terme de Salomó, a l'estret de Cadernal, en diuen, en Salomó, i això als anys 20 del segle passat la pagesia no ho veia amb bons ulls, perquè deien, doncs, bueno, escolta, aquí quedarà l'embassament, no baixarà aigua pel riu, però una mica arran d'aquesta gran gaianada del 1921 es va tornar a reactivar aquest projecte, que no es va materialitzar fins que Repsol, en aquell moment es deia Tassa, la companyia aquesta petroliera, doncs pels seus usos de refrigeració de la refineria d'allà de la Pobla de Mafumet, va construir el pantà. És una mica lamentable, diem, doncs, que el riu hagi perdut aquesta aigua, sobretot doncs, a l'hivern, que fluïa, però per altra banda també és una garantia de que els pagesos puguin regar, perquè clar, a l'estiu el riu s'assecava o baixava molt poca aigua i s'havien d'establir torns entre els pagesos per poder regar les hortes, regar de nit també, no? Doncs ara, tot i que està sota mínims com la majoria dels embassaments de les conques internes de Catalunya, garanteix que es pugui regar perquè la refineria en fa molt poc ús o gairebé nul de l'emmagatzemament d'aigua que hi ha allí al riu, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura, que avui dia no arribaria perquè, com hem de recordar, el pantà del Callà doncs retindria segurament tot, gairebé tot aquell aiguat del riu el podria retenir, perquè aquest pantà està molt sobredimensionat, té una cabuda enorme, desmesurada per lo que és el Gaià. Pensem que té una capacitat per uns 68 o 69 hectòmetres cúbics, que és més de la meitat del pantà d'Oliana. Si comparem amb altres pantans que tenim aquí a la província de Tarragona, el de Riudecanyes només és de 5 hectòmetres cúbics. Ja està tot dit.
1: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Impactant el que ens explica en Pep Saragossa de la gaianada del 2015 i de com la presa del riu Gaià fou cabdal per evitar mals majors.
3: L'any 1921 va haver una riuada molt forta i va fer molt de mal, no? Diguéssim, no? Clar, el riu, la presa del riu Gaià, ara la funció que té és d'això, de laminar les riuades, les gaianades, que diem nosaltres aquí diem gaianades. Tenim de tenir en compte que la riuada que hi va haver el dia de Tots Sants del 2015 va ser una riuada molt forta. Es recorda perquè a Agramunt hi va haver 6 morts amb una llar de jubilats, no? Del Gaià no se'n va parlar. I del Gaià no se'n va parlar perquè doncs, tota l'aigua va quedar dintre la presa i no va fer cap mal. Si no hi ha sigut la presa, el que és la desbordura del Gaià, el que és a baix, a Ferran, a Tamarit, el càmping és desaparegut i aquelles cases aquí al costat igual. Unes desenes de morts segurament hi haguessin sigut al baix Gaià.
2: Quin ha estat l'impacte de l'embassament en la fauna i el paisatge? Escoltem l'Héctor Hernández.
4: Realment, a part de l'impacte paisatgístic que es tindrà aquella estructura, segurament, tu bé ho dius, l'impacte més greu d'aquest embassament és la connectivitat fluvial. Això ha provocat una barrera infranquejable per moltes espècies, per una banda tot el que seria el sector dels peixos, i per altra banda espècies com per exemple la tortuga de Rierol i de més, que li és pràcticament impossible sortejar aquest espai. Per tant, des de la construcció de l'embassament podem dir que segons la fauna aquàtica tenim dos rius, el que seria la part amunt, en la qual trobem doncs tota una fauna típica dels rius mediterranis, on tenim la bagra, el barb cua-roig, l'anguila, que són els peixos propis dels rius mediterranis.

0: mediterranis, i en canvi a la part de baix, on realment doncs, el riu té aigua en els punts on té, i allà trobem aigua de fauna piscícola, però ja està.
1: I Zascun Mejías ens parla de les espècies que podem trobar als trams i com l'embassament n'ha dificultat la connexió.
2: Aquí també parlem dels peixos del riu, que clar, com que a la part de baix, no, a partir ja de Vilavella, Salomó, que està a la cua del pantà, doncs a la part de damunt del riu no trobem quasi espècies autòctones. Sí que tenim el barcua roja i la bagra, i després hi ha l'anguila. El que passa que, clar, aquest animal normalment, bueno, ve del mar i puja riu amunt. Com que es troba l'embassament, doncs no pot fer tot el seu cicle. I bueno, i després sí que a la part de l'embassament pues, trobem altres espècies, altres peixos que són exòtics i que això pues, dificulta que els peixos que viuen aquí al riu pues, puguin conviure. Però són peixos molt més grans que viuen, que venen pues, molt d'Amèrica o d'altres puestos que no deixen viure els que són d'aquí.
3: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: En Ramon Nieto posa en escena la concessió de l'any 1979. El seu per què, què ha significat i també obre la porta del present i del futur. Ho fa dins de les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur.
1: L'amenaça és què decidirem fer entre tots. Què decidirem fer, no sé si després de que acabi la concessió de l'embassament o abans, perquè Repsol ara té alternatives que no tenia l'any 75. Quan es va decidir posar una refineria i un complex petroquímic a Tarragona l'any 75, doncs només es comptava amb aquest recurs. I va demanar aquest recurs a les autoritats competents, suposo, als que hi havia llavors, i van concedir una concessió per damunt del que tenien els regants, no? Una concessió molt per damunt del que el riu ha pogut donar mai, segurament. I es va donar per 75 anys a partir del 79, que és quan va fer l'acte de replantejament. Això s'acaba al febrer del 54 d'aquest segle.
0: De com l'embassament ha afavorit a les comunitats de regants, ens en parla en Joan Carles Gual.
2: La comunitat de regants tenia la concessió de l'aigua i tenien uns tants metres cúbics per segon. I clar, i aquesta concessió segueix sent dels regants, i clar, quan se va crear l'embassament, Repsol era per agafar una mica d'aigua. I clar, però tal com està ara mateix, Repsol no pot agafar. Repsol fa el manteniment, se n'en cuida de tot i no té res a canvi ara mateix. O sigui que la comunitat de regants, tant de la Riera com del Catllà, perquè són les dues comunitats que reguen de l'embassament, podem donar gràcies a Repsol, que estem regant gràcies a ells, perquè ens mantenen l'embassament i ens arreglen totes les coses que s'han d'arreglar, que si no fos per ells potser no regaríem.
3: Ramó de Pedra.
0: Centrem-nos ara en els cabals ambientals, tan necessaris i que han estat un objectiu finalment aconseguit. L'Héctor Hernández recorda com la insistència i la implicació de la societat civil, creant el moviment Salvem el Gaià, va aconseguir-ho. Quines van ser les reaccions de les diverses parts implicades i què significa recuperar-lo? I sempre amb la mirada posada al futur.
4: Un acord històric que es va signar a l'estiu del 2010 entre, com bé dius tu, l'ACA i Repsol. Es va donar la casuística necessària i a través d'aquest conveni, doncs, a partir del 2011, que és quan va haver les condicions idònies perquè baixés aquest cabal, doncs s'han anat alliberant progressivament cabals ambientals que han permès, per una banda, anar recuperant el llit del riu, perquè va fer 40 anys que no hi baixava aigua i, per tant, el llit estava, el que és la llera del riu, estava molt degradada, a més amb el col·lector de les residuals i de més, i per altra banda, doncs, que hi hagi aquesta connexió. Però més enllà d'això, de la part ambiental purament, et reitero el que et deia abans, la idea de que de cop i volta nens i nenes de la Riera, d'Altafulla, la gent gran, ostres, tornem a tindre el riu. Allò que vivíem una mica d'esquenes, doncs de cop a volta tornem a reivindicar-la, no? I segurament del cabal ambiental, a part de la part ambiental, que evidentment ha sigut molt important, doncs segurament la part social és la que crec que ha tingut el seu punt important amb aquest cabal ambiental. Sí, realment ens hem fet pesats, si ho vols dir així, però realment allò que et deia al començament, socialment volíem que això arribés. Per això creiem que no era la reivindicació d'una entitat ambiental com la Sínia, sinó que havia de ser més transversal. I de fet, la primera vegada que convoquem Salvem el Gaià, hi ha més de 40 entitats de diversa índole aquí al Baix Gaià que donen suport, i n'hi havia moltes, doncs, com els Valls de Diables, els centres d'estudis, per tant, de la societat civil en general. I Salvem el Gaià, doncs, va ser un moviment que va ser capaç, des d'anar al síndic de Greuges a denunciar la situació i que allò mobilitzés després al Parlament de Catalunya amb el posterior resolució del cabal ambiental, fins fer una cosa que en aquell moment era il·legal, que era fer una enquesta entre la societat perquè votés si estava d'acord amb el cabal ambiental o no. Això va provocar bastant de rebuig, sobretot amb les comunitats de regants i els pagesos, perquè veien amenaçada el possible cabal del riu. Però estem molt contents perquè posteriorment i després amb el cabal ambiental que hem tingut, doncs s'ha demostrat que no era així, que de fet Salvem el Gaià sempre ha batllat pels interessos de la pagesia, perquè evidentment és bàsica i fonamental, faltaria, els quatre pagesos que queden no serem nosaltres que els espitjarem al clot, però sí que realment des de llavors Salvem el Gaià i la Sínia amb això hem fet un paper molt important per reivindicar i recuperar aquest cabal ambiental. Quantes reunions, quants debats interns, externs. Mira, t'he de dir per això que en el nostre cas, i la recomanació per altres entitats, evidentment cada cas és un món, aquí tenim tenim Riudecanyes, que té una problemàtica molt greu i que segurament no es resoldrà de la mateixa manera que aquí, però nosaltres el que ens ha anat molt bé ha sigut l'eina de la custòdia del territori. Des del 2017 tenim un acord de custòdia fluvial amb l'ACA i això, aquest acord de custòdia fluvial ens ha permès com a societat civil poder parlar de tu a tu amb l'administració. I això és un pas important, és una eina que tenim i que realment hem d'aprofitar. A vegades no ens acaba d'agradar certs punts, però sí que és cert que el debat és l'eina més important en aquestes situacions tan complexes per poder parlar. Ja et dic, en casos com els companys de Riudecanyes, doncs allà hi ha unes problemàtiques molt greus que no sé si a través de la custòdia fluvial seran capaços de poder-ho desencallar. Però en el que és el cas del Gaià, amb paciència i amb aquesta eina, que és la custòdia, doncs poc a poc anem traçant el camí que ens imaginem de futur, que ha de ser un cabal pel riu que respecti realment les seves característiques i un petit embassament, doncs això que dèiem abans, no? Aquest segurament seria el punt final i en el qual doncs salvem el Gaià i en aquest cas la Sínia, doncs creiem que haurem aconseguit el nostre objectiu. A veure, hi ha una cosa que és ben certa, que encara falta un paper més endavant, suposo que després parlarem de quin és el futur d'aquest embassament, però certament s'ha fet un pas endavant amb el cabal ambiental i això, per exemple, ha permès que en els moments en els quals flueix aquest cabal, doncs una espècie com l'anguila doncs pugui remuntar fins a peu de l'embassament. I a dia d'avui n'hi ha la desembocadura, però també n'hi ha les petites zones humides que s'han format a les rescloses que tenim aquí, no? I per tant és un goig allà al Catllà tornar a veure anguila. Això ens demostra que la natura, si l'ajudem, si li tornem a donar allò que necessita, que en aquest cas és un cabal al riu, doncs ella respon positivament. Poblacions de tortuga doncs també realment han notat aquest cabal ambiental, però certament la part negativa és que aquest cabal segueix sent insuficient. O sigui, tenim un cabal ambiental que segueix depenent en part de les captacions que fa Repsol de l'aigua. És evident que ara no fa cap captació, perquè el cabal és el que és, de fet no entra aigua al riu a l'embassament des de fa més d'un any, però sí que és cert que quan hi ha aigua Repsol segueix agafant part d'aquesta aigua i això minimitza una miqueta el cabal ambiental que podria tindre el riu. Per aquest motiu, des de la Sínia ja fa temps que estem reivindicant que s'ha de fer un pas més endavant i aquest pas ha de ser que Repsol ja deixi d'agafar definitivament aigua d'aquí. Té moltes alternatives, té l'aigua regenerada de l'Edar, té els pous. Per nosaltres és important l'aigua regenerada com a eina bàsica que pot utilitzar la petroquímica i, per tant, això hauria de permetre que tota l'aigua que arriba al Gaià doncs es pugui destinar una petita part per les comunitats de regants i la resta, ara sí, de veritat, doncs amb un cabal que realment dongui al riu l'aigua que necessita.
3: Ramó de Pedra.
0: Hem pogut escoltar tota la problemàtica que suposa la construcció d'un embassament, com afecta el nostre paisatge i, de retruc, a les nostres vides. És per aquest motiu que la societat civil cada vegada més participa en la lluita per l'aigua. La importància dels cabals ecològics és un punt important per recuperar la fauna del riu, entre la que trobem els ocells. Heu endevinat els noms dels que ens han acompanyat avui?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Abellerol, Merops apiaster.
3: Un dels ocells més acolorits, que viu d'abril a setembre als camps oberts.
5: Blauet, Alcedo atis.
3: Un dels ocells més espectaculars que viu al riu. El podem identificar per les plomes blaves tots els mesos de l'any.
5: Mussol comú, Atene noctua.
3: Au que habita els camps oberts durant tot l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
9: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
7: Salut Activa.
10: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
11: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas dels problemes, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments del dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar. Estacions també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de Dallas amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple, i ja diem al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant, aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més, i per tant la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda se'n tornem i amb algunes tempestes que sobretot avui quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
13: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
14: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que n'hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
13: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
14: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
13: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda, i algun contacte previst amb les administracions?
14: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir-ho, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
13: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
14: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
13: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Helena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat?
1: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
15: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
16: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
15: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
17: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: El govern començarà a pagar les primeres prestacions express a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pere. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà en direcció Tarragona i un quilòmetre a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogó.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes

0: otra semana más de vergüenza.
1: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
5: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
4: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
6: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
7: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
6: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació.

0: l'associació veïnal.
1: Hola Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
2: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
1: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
0: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
4: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
5: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
4: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
6: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
7: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
6: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
7: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
6: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
0: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'onze titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
8: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
9: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
10: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
9: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
0: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
3: La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Si t'imagines el so de la terra, probablement pensis en onades de mar, el cant dels ocells o el bullici de les ciutats. No obstant això, hi ha un so molt més subtil que emana del nostre planeta, imperceptible per a l'oïda humana, però detectable per instruments científics. Aquest so, conegut com la humiliació de la terra, és una vibració constant de baixa freqüència que ressona a través de l'escorça terrestre. Es genera per una combinació de factors com l'activitat sísmica, les onades oceàniques i l'atmosfera. Tot i que no ho podem escoltar directament, la humiliació de la terra proporciona informació valuosa sobre l'interior del nostre planeta i els seus processos dinàmics. Els científics han estat estudiant la humiliació de la Terra durant dècades i han utilitzat aquest so per rastrejar el moviment de les plaques tectòniques, mesurar la profunditat dels oceans i fins i tot detectar l'impacte dels grans terratrèmols. En els últims anys, la tecnologia ha avançat prou com per permetre que els científics registrin la humiliació de la Terra amb més precisió que mai abans. Això ha portat a nous descobriments sobre l'estructura interna de la Terra i la seva resposta als canvis ambientals.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
2: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista B7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant precaució. També hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona, i problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot, bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques sol, i ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena, i els mosquits que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més perquè la situació serà molt tranquil·la i sobretot molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o dels alls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, amb mínimes que han baixat cap als 8-10 graus. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs tan fortes com les que hi havia sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
6: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
2: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
7: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
2: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
2: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Semper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
9: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
10: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
11: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
12: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i per tant ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
11: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a la P7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
13: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
14: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
13: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la o per alliberar aquest entorn de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
15: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
2: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Bon dia.
2: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
16: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar no, aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya no podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, doncs està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van emigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I per tant porten cohesió social, i per tant també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social, doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és evidentment créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
2: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
16: No està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, pot passar això. Els ERO aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I per tant jo crec que aquí necessitem doncs unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També una qüestió, depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes, i totes tenen el denominador comú de que són multinacionals.
2: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, encara que és preliminar, entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i sobretot a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
16: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi, aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació, i un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci, i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de la gran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars, i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu doncs, del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària doncs, de les vides humanes doncs, que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli o d'altres, doncs, en els fertilitzants en l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc com són aquestes doncs, en aquest cas de la guerra amb Iran.
2: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
16: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador per cert del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
17: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
2: Al grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. Arribarem a 8:45 explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geoffrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Matí d'aquesta jornada de dimarts 16 de juny, amb un dia espaterrant, 24 graus de temperatura, i atenció que avui arribarem als 32 graus, demà als 33, demà passat als 35, als 34, temperatures que aniran pujant els propers dies i que faran que la calor estigui amb nosaltres, eh? O sigui, a més, els dies més calorosos seran dissabte i diumenge, que podríem arribar als 37-38 graus, eh? Poca broma. No voliu estiu? Doncs ja el tenim aquí, l'estiu. Un estiu calorós, un estiu que s'està posant, doncs, allò calent. Ja les primeres setmanes de maig van ser plujoses, allò de... es va fer la norma del cada dia un raig. I les últimes setmanes, els últims dies de maig van ser plujosos. I aquest juny... calorós, molt calorós. També les últimes, perdó, les últimes de maig també ja el calor apretava una mica, eh? Doncs sembla que serà la tònica els propers dies, dies de platja, de piscina. Prepareu-vos les cremes solars perquè el sol apreta molt i ja tinc algun amic i conegut que ha anat a la platja i s'ha passat, o a la piscina, s'ha passat unes hores de massa de sol i ja les primeres cremades. Molta atenció, eh? Benvinguts, bon dia, us parla un servidor, Toni Guerrero. Com estem? Amb moltes ganes de viure intensament aquesta jornada dimarts 16 de juny. Tothom pendents de la setmana vinent. Sant Joan allà al mig de la setmana. Serà una setmana molt estranya, eh? Una setmana amb un dimecres de festa, que com aquell que diu trenca la setmana, però bé, molta gent aprofita per fer pont o abans o després de Sant Joan. I els més espavilats fan un aqüeducte. Ho fan abans i després. Aquests sí que són llestos. Avui a Sant Ferriol, Sant Quirze, Sant Aurelià, Santa Julita i Santa Justina. Felicitats als de la ràdio. Una forta encaixada. Que passeu un gran dia. També els que fan aniversaris o coses especials, també moltes felicitats, eh? Mercat de Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: no hi ha carn sense os ni peix sense espina. Si és allò que dius, home, tot allò que és bo també té una part dolenta, no? Allò, no hi ha carn sense os ni peix sense espina. I la cita del dia, una frase de Jorge Semprún: cada cop estic més convençut de la necessitat de la violència revolucionària. A millor que no arribi la violència, perquè mira, guerra diran, s'han fotut d'hòsties entre uns i els altres, i què? Al final què? Com ha quedat la cosa? Han tingut que anar amb una taula a negociar. Totes les guerres acaben així, amb una taula fent negociacions. Doncs fem-ho abans i no ens fotem els plats pel cap. També s'ha de dir, les coses com són, que els americans no fan mai la guerra a casa seva. No ha estat l'exèrcit iranià que ha bombardejat els Estats Units, no. És al revés, sempre són els americans, i això li passa als jugadors també, els que bombardegen i ataquen països dels altres. Que potser no ens agrada el que fan, no ens agrada el règim ayatolà, no ens agrada que les dones siguin doncs menys preuades, el que vulgueu. Però sempre són els americans, gendarmes del món, els que van allà i peten el país, per dir-ho així. I si no haguessin arribat a un acord, o si el petroli... si l'economia no estigués pel mig, podien haver arrasat deixar l'Iran com a principis del segle XIX o XVIII. Anem també a recordar que avui, 16 de juny, es celebra el Dia Mundial de les Tortugues Marines, Dia Internacional del Nen Africà, Dia Internacional de les Remeses Familiars, Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble que Lluita a Sud-àfrica, Dia Mundial de la Tapa, va, això sí que ens agrada, les tapetes, i Dia Internacional de la Biotecnologia. Avui també és Sant Quirico, no sé si algú de vosaltres diu Quirico, Sant Francisco Regis, Santa Lutgarda, Santa Aline o Alina i Sant Aureliano. També són altres noms que destaquem en el dia d'avui dintre del santoral. Aquesta és la Setmana Internacional de la Salut Masculina, Setmana Mundial de l'Al·lèrgia i Setmana Internacional dels Museus. Recordar que avui hi ha lluna creixent, el 0,97% il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 30 de juny. Falten 14 dies. I tal dia com avui, un 16 de juny, a l'any 2019, va succeir un gran apagón a Sud-amèrica que afecta a molts països. S'origina a l'Argentina i afecta a tot el país, exceptuant a la Tierra de Fuego, a més dels països d'Uruguai i Paraguai, que també van quedar sense llum. Me'n recorda alguna cosa, eh? El 2011 es torna a obrir al públic la Torre de Pisa, a Itàlia, després de 20 anys tancada per realitzar obres que asseguraven la seva inclinació, que no s'inclinés més, eh? L'any 1978 s'estrena la pel·lícula Grease als Estats Units. L'any 1978, tal dia com avui, s'estrenava Grease. Quina pel·lícula, eh? Home, va fer furor, eh, Grease? John Travolta. I l'any 1963, Valentina Tereshkova es convertia en la primera dona en viatjar a l'espai a la història. A la càpsula Vostok 6 orbitava la Terra 48 vegades. L'any 1961, el ballarí de ballet soviètic Rudolf Nureyev deserta del seu país a l'aeroport de Le Bourget a París. I l'any 1960 s'estrena la pel·lícula Psicosis d'Alfred Hitchcock. Tal dia com avui, 16 de juny, és l'aniversari de Daniel Brühl, actor hispano-alemany, 48 anys, Eddie Cibrian, actor nord-americà, 53, John Chu, actor surcoreà nacionalitzat nord-americà, 54, John Chu, Tupac Shakur, raper nord-americà, Tupac, descansi en pau, Phil Mickelson, golfista nord-americà, 56, o Barbara McIntosh, genetista nord-americana, Premi Nobel de Medicina l'any 1983. Descansi en pau. També seria l'aniversari de Stan Laurel, el Flaco, del Gordi el Flaco. Se'n recorden d'aquests còmics en blanc i negre? Avui Stan Laurel hauria estat el seu aniversari, eh? Era el Flaco, dels dos. El primet. Fem una ullada a Empordà.info. Roses perdria el 62% del parc de lloguer amb la nova regulació de l'habitatge d'ús turístic. L'Institut Alexandre Deulofeu consolida Figueres com a pol de formació professional sanitària. La família del jove desaparegut al Mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo. Crit d'ajuda per salvar la Mila, una gata en estat greu després d'un atac a l'escala. Recullen fons per operar-li la boca. Una auditoria destapa despeses irregulars a Pont de Molins, una bici elèctrica, un cotxet i 7.700 euros en un restaurant. Bé, comptes no controlades de l'Ajuntament, eh? Vinga, bon dia, benvinguts a Esparla un dia més i encantat de fer-ho, Toni Guerrero. Escoltem a John Was, ara mateix amb el Like a Prayer. 22 minuts per les 9, benvinguts aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Va, que tenim moltes coses per explicar-vos.

0: Petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti.punt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Oye, la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Doncs ja arrenquem una nova edició del nostre butlletí de notícies. Roses rebutja el decret sobre els habitatges d'ús turístic perquè alerta que podria tenir un fort impacte econòmic al municipi. La família del jove desaparegut al mar de Roses ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo. L'Institut Alexandre de l'Ofeu ha commemorat els 20 anys del cicle de cures auxiliars d'infermeria i també els 10 anys del cicle de farmàcia i parafarmàcia, consolidant Figueres com un referent en la formació professional sanitària. Una auditoria externa encarregada per l'Ajuntament de Pont de Molins ha detectat diverses despeses presumptament irregulars. Dues persones han estat detingudes aquesta matinada en Puri Brava després d'una baralla que s'haurien utilitzat una arma blanca i una ampolla de vidre. Castelló d'Empúries s'ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada dedicada a reivindicar les tradicions agrícoles. Alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola Caritat Serinyana de Cadaqués participen en un projecte pioner de conservació marina criant ous de tauró gat. Una mare amb ganes de tastar els famosos taps de Cadaqués ha estat l'origen d'una aventura sobre dues rodes de més de 200 quilòmetres.

0: des de la xarxa en Lluís Mi Pérez per posar el punt final a aquesta edició de l'informatiu.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Com dèiem a l'inici de titulars, en Roses en rebutja el decret sobre els habitatges d'ús turístic perquè alerta que podria tenir un fort impacte econòmic al municipi. L'Ajuntament ha aprovat una moció en contra de la regularització impulsada per la Generalitat argumentant que podria comportar la desaparició de més de 3.300 pisos turístics, l'equivalent al 62% de l'oferta d'allotjament de la població. El consistori defensa que cal una regularització adaptada a la realitat dels municipis turístics i adverteix de les conseqüències que podria tenir per a l'economia local i l'ocupació. La moció va prosperar amb el suport de tots els grups municipals, excepte Esquerra Republicana de Catalunya.
2: L'Institut Alexandre de Olofeu ha commemorat els 20 anys del cicle de cures auxiliars d'infermeria i els 10 anys del cicle de farmàcia i parafarmàcia, consolidant Figueres com un referent en la formació professional sanitària. L'acte, celebrat a l'Auditori dels Caputxins, va reunir representants institucionals, professorat, exalumnes i professionals del sector. El centre ha destacat l'augment de la demanda d'aquests estudis, que aquest curs ha obligat a ampliar les places del cicle d'infermeria. La proximitat amb l'Hospital de Figueres permet, a més, reforçar la formació pràctica dels futurs professionals sanitaris.
3: La família del jove desaparegut al Mar a Roses ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo. Adam, de 16 anys, va desaparèixer el passat 10 de juny durant una sortida amb moto d'aigua a la Badia de Roses. Els seus familiars han difós un cartell amb la seva fotografia i dades físiques i demanen que qualsevol persona que disposi d'informació real es posi en contacte amb ells. També han reclamat que s'aturin els rumors i les especulacions sobre el cas. Mentrestant, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir què va passar. Mentre, els dispositius de recerca es troben actualment en fase passiva a l'espera de nous indicis.
0: Una auditoria externa encarregada per l'Ajuntament de Pont de Molins ha detectat diverses despeses presumptament irregulars en la gestió municipal entre els anys 2012 i 2025. Segons l'informe presentat per l'alcaldessa Maria Lluís Gurnai, s'hi recullen factures de restauració sense una justificació clara, entre elles més de 7.700 euros gastats en un únic restaurant, així com altres despeses com la compra d'una bicicleta elèctrica sense destí conegut o un cotxet de nadó carregat als comptes municipals. El PSC, formació amb la qual Gurnai es presentarà a les municipals del 2027, denuncia anys de descontrol en la despesa pública. La presentació de l'auditoria arriba en plena crisi política al municipi a pocs dies del debat d'una moció de censura prevista per aquest 18 de juny.
2: Castelló d'Empúries ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada dedicada a reivindicar les tradicions agrícoles i la memòria pagesa del municipi. Emmarcada dins la proposta del camp a la taula, la cita ha comptat amb activitats familiars, demostracions vinculades al món rural i la presentació del catàleg de llavors locals. Un dels moments més destacats ha estat la segona edició del concurs del pagès de ferro, una prova que combina força i habilitat i que s'ha convertit en un dels grans atractius de la festa. La bona meteorologia ha contribuït a l'èxit de participació d'una jornada pensada per preservar i transmetre el patrimoni agrícola de l'Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Dues persones han estat detingudes aquesta matinada a Empuria Brava després d'una baralla en què s'haurien utilitzat una arma blanca i una ampolla de vidre. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts d'una al sector Santo Domingo, després que diversos avisos alertessin d'un enfrontament a la via pública. La policia local de Castelló d'Empúries, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, van identificar els presumptes implicats i van intervenir els objectes utilitzats durant la disputa. Tot i la virulència dels fets, no es va haver de lamentar cap persona ferida. Els dos homes, de 30 i 33 anys, han quedat detinguts com a presumptos autors d'un delicte d'amenaces greus. Durant l'actuació, els agents també van localitzar diversos objectes que podrien tenir un origen lícit i que ara s'estan investigant per determinar si estan relacionats amb altres delictes. La policia local ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana que va permetre una intervenció ràpida i eficaç.
0: I alumnes de primer d'ESO, de l'Institut Escola Caritat Serinyana de Cadaqués, participen en un projecte pioner de conservació marina criant ous de tauró gat recuperats accidentalment a les xarxes de pescadors del Cap de Creus. La iniciativa impulsada per la Fundació Aletea, amb el suport del Parc Natural del Cap de Creus i la Generalitat, combina educació ambiental i recerca científica. Els estudiants s'encarreguen de mantenir els aquaris, controlar la qualitat de l'aigua i documentar tot el procés fins a l'alliberament dels exemplars previst per al pròxim curs. curs. El projecte anomenat La primera llum dels taurons busca acostar els joves a la biodiversitat marina i reforçar el vincle entre l'escola, el territori i el sector pesquer.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una mare amb ganes de tastar els famosos taps de Cadaqués ha estat l'origen d'una aventura sobre dues rodes de més de 200 quilòmetres. L'aventurer Pol Codina i el seu amic Ignasi Robert han sortit de Barcelona a primera hora del matí i després de més de 13 hores pedalant i recorrent poblacions com Vic, Olot i Figueres han arribat a Cadaqués amb un únic objectiu: comprar una caixa d'aquest emblemàtic dolç de la pastisseria Can Cabrises. La seva experiència, compartida a través de les xarxes socials, s'ha fet viral i ha servit per reivindicar un dels productes més tradicionals i estimats de la gastronomia cadaquesenca. Els taps de Cadaqués, elaborats des de finals del segle XIX, s'han convertit en tot un símbol del municipi i poden arribar a vendre fins a 4.000 unitats diàries durant els mesos d'estiu.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Per tancar aquesta edició del butlletí de notícies, arriba la previsió del temps amb aquest espai que ens patrocina Llenyes Empordà i des de la xarxa ens en informa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Una situació molt tranquil·la la que estem tenint a hores d'ara a les comarques de Girona i, de fet, els núvols són molt escassos i així continuarà gran part de la jornada a gairebé tota la demarcació, sobretot quan més a prop del mar. Aquest cel estarà més obert durant tota la jornada. Sí que aquesta tarda apareixeran algunes nuvolades al Ripollès, sobretot l'Alt Ripollès, també la Cerdanya i l'Alta Garrotxa. En aquests indrets, a tocar de França, bàsicament, arribaran a caure alguns ramets o algunes tempestes. Les més probables avui les tindrem a la capçalera de la Vall de Ribes, en el cas del Ripollès, i també a la Cerdanya, però sempre ruixats de tarda, a partir de les 3-4 de la tarda. La resta de contrades, com dèiem, el sol serà molt més dominant i la calor, que de fet a hores d'ara ja és palès en alguns racons de l'Alt Empordà, tarda, que portarà 33-34 graus de màxim en alguns indrets, sobretot de l'interior de la selva, del sud del Gironès o cap a la Baixa Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
3: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment. Després de l'informatiu i de recordar-vos aquest tall de circulació, que és demà dimecres, recordeu, demà dimecres, el tall del vial entre el carrer Selva, a final de mitjans del carrer Garrotxa, vaja, la zona de la Solana, fins a la Nacional 2, fins a la rotonda del Bon Retorn, estarà tallat per obres de manteniment. Això serà només al matí, a partir de migdia ja quedarà obert. Lady Gaga, The Deep Dance.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Òria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sabol d'Òria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Iran, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, els sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000 milions. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini per recuperar tot el perdut en els darrers anys.
3: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
2: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès obliga a circular pel Voral direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola direcció Girona, deixa un carril tallat en aquest punt, i finalment un camió avariat a l'A-2 al Bruc deixa també un altre carril tallat direcció Lleida. A banda, retencions habituals a les Rondes, a l'A-2 a Sant Joan d'Espí, a la C-32 a Sant Boi i finalment a la C-31 a Badalona. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera, es preveu que la línia ofereixi el servei complet, i des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia, i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
6: la teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest dimarts, últim dimarts de tertúlia de temporada, eh? Avui l'Eva Adrias, que està aquí al meu costat, bon dia, Eva.
6: Bon dia.
5: I en Francesc Gaspar, que també el tinc aquí al meu costat, bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
6: Farem ara els dimarts al matí?
5: Sí. Ara ho trobareu a faltar.
7: Un buit a l'agenda, que sí, no sé com,
6: sí,
7: com d'allò. Eh?
6: Bueno,
5: si
6: podem quedar igualment.
5: Si voleu, podem quedar, podem quedar a l'escala.
6: Fer un cafè.
5: Fer un banyet a l'escala.
6: També, ben aviat, i mira, comencem el dia d'una altra manera.
5: A les 9 del matí fem un banyet, un cafè i cadascú a casa seva.
7: És una bona manera de començar el dia, eh?
5: Sí, el que passa és que jo treballo, eh? No sé si podré...
6: Haurem de quedar més aviat?
5: Sí, sí. Bueno, jo no sé si seré capaç de despertar-me. A mi em costa molt aixecar-me. Sou dels que us, se us enganxen els llençols o no?
6: Totalment, a mi em costa molt el matí.
5: Ara aquesta pregunta no t'ha sorprès,
7: no, sí,
5: eh?
7: Ara no sé.
6: A mi em costa els matins,
7: però,
6: eh?
7: Però no, a mi no. No. Jo me poso el despertar... Ara, eh? No estic... parlant d'anys enrere, eh?
5: Vale, amb l'edat que tens ara,
7: sí.
5: El francès del present.
7: Del present, em poso el despertador però no em sona mai.
5: No et sona mai?
6: Et despertes abans.
7: Sí.
5: Ostres.
7: Sí, sí. I bastant d'hora.
5: Ostres, no, jo és com em desperto i 5 minuts més i llavors ja sona
6: l'edat. Jo també soc d'aquestes que mandreja el dematí, eh?
5: Sí.
6: Ja me poso el despertador amb temps, saps? Per poder mandrejar una miqueta.
7: Bueno, jo me'n recordo que havia arribat a posar-me...
5: Diversos despertadors.
7: Diversos, eh? Allò, 3 o 4
6: alarmes. Perquè si no, no m'aixeco.
7: Però ara no sé.
5: És que dormir és... I us aneu a dormir aviat?
6: Però són etapes, eh, també.
7: Sí, cada vegada també més aviat.
5: Més aviat.
6: No, aviat no, jo no.
5: Jo, veus, jo tampoc sóc d'anar a dormir extra aviat. Ahir vaig anar a dormir aviat i havien ser... potser quasi les 12.
6: És com logística i tot, ja. Un cop acabes, no?
5: Sí. Bueno, passa que la logística vespertina o de nit, ja la delego al meu home. Jo vaig fer dormir els nens molt de temps, ara li toca a mi fer-los anar a dormir. No sé què és més difícil, eh? Ara que són grans.
6: O quan eren més petits.
5: O quan eren més petits.
7: De bebès els foties allà a la cuna.
5: No.
7: Tu el que vas i venga.
5: No.
7: Era
5: dintre el llit amb mi i Sí.
6: No podia fer el teu home, això.
5: No, per això dic, jo vaig encarregar-me 3 anys i mig, ara te toca a tu. No? Vull dir, està repartit així. Després suposo que hi haurà un període que hauré de tornar a fer-ho jo. Bueno, no, ja serà
6: no,
5: gran.
6: No,
5: quan hagin d'anar a la discoteca ja me n'encarregaré jo. Ja els aniré a buscar jo.
6: Bueno, és una etapa, després.
7: Això és una altra etapa, eh?
6: Per això dic, són etapes, això dic...
7: Etapa de quedar-te fins a les 4 o les 5 o les 3 o l'hora que sigui.
5: M'aniré de festa jo també.
7: I anar cap a Roses, cap a Castelló, cap a l'Escala, cap a...
5: Sí.
7: Sí, sí.
5: Bueno,
8: no ho faràs.
5: No ho faràs?
8: No. Lo d'anar de festa no ho faràs i ja veuràs que serà un pal tenir que anar, el que diu en francès, aixecar-te a les 4 del matí per anar-los a buscar. Sí, sí. Perquè llavors tu, quan vas a buscar-los, estan allà esperant, saps? No, tu no t'has d'esperar, amb el cotxe, no. Ells surten de seguida, eh?
5: A veure, jo sortia sempre de seguida, ja. Si són fills meus, s'han de semblar a mi, no?
6: Jo la sort que tinc és que em costa anar a dormir, no? El que diguem, però per exemple, a les 4 o 5 del matí m'he hagut d'aixecar anar-los a buscar, els vaig a buscar, torno al llit i em torno a dormir,
5: sí.
6: Com si no passés res.
5: Jo depèn.
6: Hi ha gent que es desvella, eh? Sí. Jo puc seguir dormint sense cap problema.
5: Jo llavors, depèn.
6: No em molesta gaire.
5: Jo depèn. Però jo aprofitaré per sortir jo també una mica.
6: Jo també ho deia, sí. I després el que vols és descansar. Dius, aprofito que som fora, descanso i ja m'aixecaré l'hora que
5: m'ho. O els dic, ja us espavilareu per tornar, que jo me'n vaig de festa a un altre lloc. No sé, tu sabràs.
7: Els teus plans.
5: Bueno,
6: després comences
5: a etapes.
6: I si pugen al cotxe amb algú que... I si van amb no sé qui... I si... saps què? Me'n vaig a dormir i els vaig a buscar jo. Ja està.
5: Els isis són complicats. Sí. Bueno, si us sembla...
7: Després d'aquest anàlisi de la geopolítica...
5: De la geopolítica del son.
6: Del son.
5: I de la família. Va, anem a parlar de geopolítica local. Vaig a fer-los la pregunta, el millor, que té raó en Francesc, que els altres dies de tertúlia l'hauria d'anar fent. Us presentareu a les properes eleccions municipals, que falten falta un any per les investidures.
8: Jo no.
5: Tu no, no, Toni? No, jo tampoc.
7: No. Jo per contestar això he de parlar amb els meus advocats abans.
5: Ah, d'acord. El meu advocat no em permet respondre aquesta pregunta ara mateix, no?
7: No, sí. Jo, sí. Sí, perquè...
5: Hi ha ganes.
7: Bueno, hi ha ganes, sí, perquè en aquest segon segle hem fet 4 anys i bueno, sempre jo he cregut que el cicle, diguéssim, de 8 anys és el més idoni. Evidentment perquè també des de la llista o des del partit també m'ho van demanar i, bueno, tinc encara ganes de tornar.
5: Clar, perquè això és el més important, tenir-ne ganes, perquè si no en tens ganes...
7: No, si no tens ganes...
5: Per més que t'apreti el partit, sí. No val la pena, no?
7: No. Això no t'hi pots dedicar per...
5: Perquè sí.
7: I sí, té que haver un component de...
6: Hi ha vocació.
7: De vocació, sí, de
6: servei,
7: bueno, de que t'agrada.
6: De poder aportar, està clar.
5: I l'Eva, sí, perquè va fer una presentació.
6: Sí, jo divendres vaig fer presentació, i sí, a totes, i amb moltes ganes, molta energia, molta il·lusió, i crec possible que hi hagi canvis, per tant, encara més motivada, no?
5: Que bé.
6: Sí.
5: La Mireia també?
6: La Mireia també. Que passa que ens canvia aquesta vegada, perquè els municipis de 5.001 persones passem
7: cremallera.
6: A ser llistes cremallera. Sí.
5: Ah, d'acord.
6: Llavors ella no podrà ser la 2. Haig de tenir un home de 2, ella irà de 3 i s'ha d'anar...
8: Veus, masclisme. T'obliguen a posar un home de 2. Això és masclisme. És masclisme.
6: Sí, perquè, mira, les anteriors érem 3 dones, eh? Primera, segona i tercera érem dones. I, bueno, ens han desmuntat ara primera, segona i tercera, hauran de ser primera.
8: Aquí també hi ha fot. Amb això de la política, perdoneu-me.
5: Jo això no ho entenc.
8: Primer va començar les llistes, primer va començar la paritat, eh? Tenia una llista
6: d'homes
8: i dones. Ara, llistes que el veien, home, dona. Al final...
7: Jo això ja ho trobo com...
8: No, imposar.
5: Aquí a Vilafant passa, no?
8: Imposició.
7: Sí, també. A partir de 5.000.
5: Val.
8: Això és una democràcia...
5: Sí.
7: No sé, que hi hagi paritat, jo ho veig bé. Però ja que se tinguin que fer les llistes
6: tan marcades
7: perquè tu és el que dius,
5: que
7: si tu tens una dos de confiança que ha estat amb tu i que,
5: clar. I que a més ja té un bagatge,
6: exacte,
7: pues no sé, pues t'estimes més poder tindre-la més al cantó. Bé, no sé, no...
5: I si fossin llistes obertes? Vinga, va, que és un altre tema que vam debatre.
8: No interessa als partits. Els partits polítics són els primers, els partits polítics són els primers
7: que no volen,
8: que no volen, no els interessen les llistes obertes.
6: Jo els veig possibles a nivell municipal, sí. Tu votes les persones, sí. Llavors si coneixes persones, no, els candidats, crec que és possible, i llavors la finalitat municipal és benestar pel poble. Llavors si tots els que es presenten van per aquí, també jo crec que hi ha possibilitats d'arribar a acords, a pactes i a governar. Jo a nivell municipal encara ho veig, més amunt ja no, perquè la proximitat aquesta no hi és, no?
7: De fet, després, una vegada que passen els resultats, el dia de les eleccions, ja quasi ara a partir s'han d'arribar aquests pactes, no?
5: Sí,
7: i per tant ja també
5: perquè les majories absolutes han mort, no?
6: A l'escala no, eh?
7: No. Bueno, a l'escala, és veritat,
5: a l'escala, Figueres,
6: a l'escala tenim majoria absoluta,
7: però, bueno, en
6: i fa anys,
7: percentatge que... molt elevat. Jo crec que sí que són pactes, no? Els que s'han d'arribar, que una miqueta ja fas aquestes llistes. No.
8: Sí. I quantes més llistes...
5: Pensant.
8: Si ara...
5: Clar, quantes més llistes, ara, més difícil la majoria absoluta, no?
8: Que després fer una llista no és tan fàcil, perquè necessites, a Vilafant són 16 o 17 persones, i no és fàcil reunir 16 o 17 persones, i per tant no és fàcil fer una llista. Però dit això, clar, si tu penses que a Vilafant tenim PSC, Junts, Ciutadans, ara imagina que PP, Vox, Esquerra, vull dir, quantes més som, llistes som tenim. Vilafant, vull dir, quantes més llistes
5: potser que hi hagi aliança, potser...
8: No, però clar, és que quan tu has de pactar amb un ja és difícil, amb un altre, vull dir, si has de pactar amb dos o tres altres encara és
5: encara
8: més complicat,
5: Formar
7: bueno, depèn. Sí que és difícil, però jo crec que has de tindre una visió municipalista de tot plegat, vull dir, jo què sé, aquí mateix a Vilafant el pacte que es va fer, doncs també si et el mires des d'un punt de vista
5: polític
7: estatal o nacional català, doncs també dius, hòstia, no enquadra, però jo crec que en els municipis s'ha de mirar més els programes, i s'ha de mirar més les persones, i s'ha de mirar més una mica la voluntat d'aquestes persones en tirar endavant o no un projecte, no? I bé, i després una vegada estàs allà, parles de tot menys de lo que et separa, no?
5: Clar,
7: evidentment
5: clar.
7: Que les coses que ens separen, no, ens, de cop i volta no dius, hòstia,
6: ara
7: és fantàstic tot,
6: sí.
7: I ara no, continua havent-hi les diferències, però hi ha un nexe.
5: Clar, també
7: que és el municipi.
5: Tot, també, i també és una qüestió de tarannàs, no? També perquè si tu doncs saps, coneixes la persona, ahir ho parlàvem, no? Coneixes aquella persona, saps que podràs treballar amb aquella persona, i amb aquella altra potser no, perquè no hi ha un tarannà compartit,
7: sí,
5: no?
7: Sí.
5: Una manera de ser, no?
8: També haig de dir que la política municipal ha canviat molt els últims anys perquè hi ha uns controls i una manera de fer les coses diferents als d'abans.
5: Tot i així em sorprenen coses que passen, que abans a micro tancat parlàvem del tema de Pont de Molins, que s'ha dit aquesta notícia. Que han trobat despeses d'un cotxets, sofàs,
8: bicicletes, dinars...
7: Sí, això és veritat. Suposo que és, no sé, si és veritat,
5: bueno, esclar,
7: si és, no sé si és
5: jo presumptament... Jo ho poso sempre tot entre cometes, perquè...
7: Però no entenc com...
8: El secretari...
7: Els controls que hi ha ara, no entenc com ho han pogut fer.
6: Això deu ser de fa anys, no?
8: Perquè... Això deu ser de fa anys, sí, suposo.
6: Portava els anys governants,
8: també. Sí, bueno, suposo que s'ha 4 o 5 anys enrere. Jo crec que últimament els ajuntaments... Jo no ho veig possible fer aquestes coses,
5: eh? Escolta, però últimament...
7: Qualsevol despesa...
6: Qualsevol despesa has de
7: justificar-ho... Vamos, almenys aquí, i suposo que a l'escala...
5: Sí, a tot arreu,
8: I que són unes despeses, allò que dius, han de ser una mica, a veure, amb cari ull. Jo entenc que un regidor, un alcalde, vagi a una reunió a Barcelona i la reunió sigui a les 12 i se li pagui el tren, l'esmorzar, el taxi, el dinar, tot això, cap problema, només faltaria, no? Perquè ha anat a fer una feina pel poble. Però clar, després has de justificar segons quins sopars o quins dinars que dius, bueno, però aquest sopar de què era? De amigos? Això ja no ho paga l'Ajuntament,
5: clar,
8: no? Clar, coses d'aquestes, i jo veient el control que
5: bueno,
8: hi ha...
5: S'han de demanar sempre tres pressupostos, fer el contracte menor...
8: Sí, aquí per comprar
5: coses,
8: un boli has de demanar tres pressupostos, tres empreses diferents, el mateix boli i el que sigui més econòmic, doncs bueno, comprar-li el boli.
5: Bolígraf potser no,
8: per
5: no?
8: Dir però... Per dir un exemple, no?
5: Però coses més,
8: sí,
5: coses, més grans.
8: Qualsevol cosa que passi de, no sé, 250 a 300 euros, ja la secretària o el secretari t'estan dient, tres pressupostos, jo ho veig molt bé, perquè es controla molt. Però abans es feien... O sigui, ara hi ha un control, que jo trobo molt just, a vegades ho trobes, hòstia, per 300 euros excessiu,
6: però
8: la manera de controlar-ho...
7: No?
8: Però abans, és que abans
5: el, tot el que ha passat abans.
7: Ha passat,
8: sí, sí, abans era una cosa molt així.
5: Però això dificulta, ara vaig a la part de promoció econòmica que sé que a en Francesc li agrada, dificulta potser també comprar en el comerç local, no? Si has de fer tres pressupost, totes aquestes coses, és, tot té el seu hàndicap.
7: La llei de contractes que hi ha, i, o sigui, a partir del Montoro, del ministre PP, jo sempre he pensat que dificulta el que has dit tu, que dificulta bastant el que és el petit industrial, el petit comercial.
5: Perquè a més a més és l'idiosincràsia del comerç que tenim aquí.
7: Per una banda, està bé, perquè dius, hòstia, anem a unificar compres, no?
5: Això també.
7: En temes molt, molt, molt generals, no? Pot ser telefonia, pot ser energia, pot ser vehicles, pot ser, no sé. Anem a crear això per tal de poder negociar amb el fabricant un millor preu. Vale, d'acord. Bo, això és una bona idea. Però què passa? Que després en aquestes licitacions, al final només es poden presentar gent que tingui una estructura potent com per poder fer uns bons preus, per poder fer un munt de paperassa.
5: Clar.
7: I què passa? Pues que la persona o l'industrial o el comercial de més petitonet, doncs aquest es va perdent. Després hi ha el tema dels menors, que aquí...
5: Contracte menor,
7: Contracte menor, que també per aquí podien entrar-hi més, però després també una repetició d'un mateix proveïdor...
5: La concurrència,
7: la concurrència,
5: que
7: doncs, també està penalitzada. Aleshores, bueno, clar, tot té dos cares.
5: Si tu dius, per exemple, no, les fleques de Vilafant hi ha tres i fas diferents actes, un dia compres una, després l'altre, l'altre. Però clar, si només en tens tres, doncs hauràs de repetir.
7: Sí, sí, sí.
8: Però els tres, no només amb un. O sigui, tu pots repetir els tres, no només amb un. Que abans era més fàcil, perquè l'uno era mi cunyau. Llavors li compraves el cunyau, m'entens o no? I ara això ja no es pot fer.
7: Dificultat que hi ha amb això és que a vegades aquestes grans empreses, com que al final mana molt el preu, no? Mana molt l'oferta econòmica, a vegades te foten una oferta que dius uala, no,
5: vale, no la pots rebutjar,
7: no la pots rebutjar. Vale, que hi ha també després els controls de les baixes temeràries, no? Però bueno, però a vegades ens hem trobat que ens han licitat una cosa molt barata que i després ha sigut
6: nosaltres.
7: Trunyo, perdó.
6: Tenim un problema molt gros a l'escala amb Urbacer, amb l'empresa.
7: Urbacer.
6: Es va fer una licitació baixa, no es va comptar l'empresa per part seva, no va comptar les puges d'IPC, no comptava que fossin tan altes, i després del Covid hi va haver-hi un canvi i tot això va pujar. I tenim un problema gros perquè ells...
7: Reclamen ara una quantitat.
6: Bueno, reclamen. El problema està en que ells no inverteixen més, perquè és el que varen acordar. L'Ajuntament pensa que falten recursos, que és veritat, i els treballadors que estan dient que el seu sou què passa, no? Sí, sí. Llavors aquí hi ha a tres bandes una història que dius, al final l'Ajuntament et diu, no, és el que vam signar amb l'empresa. Si l'empresa es va equivocar o ho va comptar malament, nosaltres no en tenim la culpa. Llavors els treballadors et diuen, clar, nosaltres tampoc en tenim la culpa, però nosaltres ens han de posar els sous amb el que toca i conveni. I llavors tens els ciutadans que diuen, bueno, jo no tinc la culpa, estic pagant un servei i no s'està netejant el poble i no estan les coses en condicions. Llavors aquí hi ha un remenament també, clar, també et pots equivocar, no?
7: Sí, sí, sí.
6: I és complicat, després de revertir tot això, perquè serà un contracte de 8 anys, encara ens en queden un parell, i ho deia, no, és que podríem fer una licitació nova, sí, però fer una licitació nova, l'equip de govern que hi ha ara te diu, no, home, esclar, és que una nova ens anirem, que ja estarem eleccions, no?
5: Clar.
6: I això què vol dir, licitació nova? Vol dir pujar, segurament.
7: Segurament, no, pujar. Aquí també estem en el tema, i també a nosaltres ens està acabant, perquè estem en l'últim any, i evidentment ja per part de l'empresa, inversió zero.
6: Si tu dius... un servei bo, encara ho pots mig defensar. Ja. Però clar, quan has tingut un servei molt deficient, tu no pots dir-li a la gent, no, a més ara farem una licitació nova i pagareu més.
5: Però clar, si a més a més, si aquí afegeixes que potser aquesta empresa es torna a presentar i pel que sigui torna a guanyar perquè tu fa una bona oferta,
7: no pots
5: rebutjar-ho,
7: si ha complert les bases del concurs,
5: però no. Vull dir que això encara és més,
8: sí, però segur...
5: posa més sal a la ferida,
8: però serà més car, eh?
7: No pots decidir, aquest proveïdor no el vull treballar amb ell més,
5: no.
7: I això,
5: això és injust,
7: és injust. Perquè dius, bueno, si jo sé que aquesta empresa o aquesta persona o el que sigui m'ha fet un mal servei i no el vull més, hòsties, hauríem de poder tindre aquesta...
5: aquest dret a veto,
7: aquest dret a veto, d'alguna manera, no? O no sé.
8: Sí, però això és una mica una cadena, perquè recordem que el servei d'escombraries és una taxa, no és un impost, vull dir que l'Ajuntament ha de cobrar el que ell paga.
5: Exacte.
7: Sí, sí, sí, sí.
8: I aquí veiem dos coses. Primera, que nosaltres, a vegades la gent no és conscient de que paguem per tona. Cada camió que va a Pedret i Marzà llença les escombraries. Clar, sí. Si tu fas més tones de lo que és, si la gent aboca més, no recicla i tot això, pagues més. Per tant, l'Ajuntament està obligat a... Si pagues més per això, o pagues més si ara s'acaba el concurs o la prestació de les escombraries i hem de fer un concurs nou, segurament serà més car que el de fa 4 anys.
5: Evidentment.
8: Llavors, vol dir que la pròxima vegada, no ara, però d'aquí un any o un any i pico, quan tot això vagi a concurs i es faci la licitació nova i tal, segurament els vilafantencs haurem de pagar més per aquest servei.
7: Sí. Sí. I a més que és el tema de la neteja i el tema del reciclatge i dels residus, cada vegada s'està encarint més, eh?
5: Però llavors les tres R's com les apliques? Perquè la primera és, em sembla, reduir. Clar, com redueixes si vas al supermercat? Vale, ara em direu, vés al mercat, porta la teva bossa, vés amb el teu tàper. Vale, però estem preparats com a societat per poder fer això? Això és el que jo em queixo,
6: preparats,
5: no?
6: Sí, mentalitzats no.
8: No, un apunt, tu que dius, jo vaig al mercat i reciclo les bosses, al mercat de Figueres sí. Et dona una bossa de color blau, quasi sí. Tots els tenen les mateixes bosses, i jo aquelles bosses, quan arribo a casa i vaig la setmana següent i porto les meves bosses, tant aquelles com les petites transparents, per dir-ho així. Però dec ser l'únic, perquè sí. Quan el de la parada, no, ja tinc bosses, em queda mirant com dient, hòstia, aquest ho fa bé. Vull dir que la gent passa de tot, la gent agafa bosses, per posar una llimona agafa una bossa grossa, Vull dir que això del reciclatge hi ha molt a pedalar,
5: Clar, bueno, jo els reutilitzo per altres coses, no? Les bosses del supermercat, que jo soc bastant desastre i mai no porto la tote bag o la bossa aquesta de ràfia que en diuen, doncs agafo bossa de plàstic i la faig servir doncs, bueno, per una altra cosa, per portar una altra cosa, o per les, bueno, qui té animals doncs, per les defecacions dels animals, etc, no? Vull dir, l'important és fer-la servir més d'un cop.
7: Sí, semblava que això de les bosses
5: s'havia d'acabar,
7: No? Quan van començar a posar-hi preu a la bossa. És que em penso que hi ha postos que ja ni te'ls cobren. No parlo de supermercats.
5: O te'ls cobren i no te'n dones compte.
7: Però, bueno, sí que és veritat que hi ha una generació, sobretot de plàstics, bèstia, i això, si fas el reciclatge a casa, ho veus que...
5: Sí, sí.
7: Hòstia, el d'allò de plàstic cada vegada l'estàs canviant.
5: I el cartró, El
7: cartró també, però jo penso que més plàstic, No?
5: Bueno, clar, depèn de teu, també, del teu...
6: Hi ha molta cosa que porta cartró. L'altre dia ho veia jo amb iogurts, per exemple, no? Que compres els iogurts i a sobre que ja van amb el plàstic i que van amb packs encara li posen el cartró per fora, no?
7: Sí. Que no seria necessari, no? Perquè ja van enganxats.
6: Sí, però no sé. Que hi ha gent que els deu trencar, no? És el que diguem sempre. Gent que vol agafar menys i diu, no es van
7: clar. Sí, sí. I així no t'agafen
6: menys. Suposo que va per aquí, Però que hi ha molt de cartró, també.
5: Però clar, també és que, a part de canviar el consum, també potser han de ser les indústries que canvin una mica l'empaquetat, no?
7: Bueno, però això al final
5: és complicat.
7: Que si la indústria, que si el consumidor, al final anem fent i ningú, al final té que, si s'ha d'haver-hi alguna cosa, té que haver-hi una regulació a nivell superior que te digui, mira, s'ha acabat, prohibit fer servir plàstic, no? La qual cosa no veig ara sigui possible, però com no sigui
5: que el plàstic es fa servir per tantes coses,
7: però com no sigui una cosa així, no crec que per part de les empreses o per part dels consumidors arribem a
5: clar, però no us dona la sensació que tot es carrega sobre el consumidor més que això que dius, no? Vés al mercat, porta el teu tàper, bueno, sí, però posa-m'ho fàcil, no? Vull dir, no m'empaquetis els ous, no sé quina empresa que feia ous ferrats al buit, no? No.
7: Sí, Mercadona, penso.
5: O no m'emboliquis la fruita en plàstic individualment, no ho sé.
8: Ja, però ells, les grans superfícies o les empreses, sigui la que sigui, ells el que miren és vendre.
5: Els beneficis.
8: Vendre els beneficis, i ells saben que aquell plàstic a ells els hi costa 2 cèntims o 3 cèntims i tal, i això li carreguen, tu el pagues aquell plàstic, després l'has de reciclar. És igual que quan tu compres una ampolla de Fanta, de Coca-Cola, de plàstic, l'hauràs de reciclar, però tu pagues,
5: Sí, esclar. Tu pagues i... passa que potser es podria fer amb un altre material o no ho sé.
6: Et diu, espero que no ho fèiem abans.
8: En vidre,
5: tornant, en
8: vidre i tornaves al vidre.
6: Per això ho dic, que també al final, i en paper, no, molta cosa, em recordo, sí. No, anar a comprar embotit i coses, i era... Després es va plastificar més,
7: sí,
6: no?
7: Sí, es va plastificar.
6: El paper,
7: de...
6: el paper plastificat, no? El d'estrassa, no, jo parlo de l'altre més gruixut, ja.
7: Hi havia un d'estrassa,
6: sí,
7: no?
6: Sí, d'estrassa.
7: Un gruixut que t'embolicaven...
6: I aquest servia després pel foc o per alguna altra cosa, sí. Que l'aprofitaves, no? Però ara és tot molt plastificat ja, i ja hi ha...
5: No el pots reutilitzar.
6: No, inclús a l'hora de reciclar, eh? Jo a vegades tinc dubtes de...
5: D'on te va quedar?
6: D'on t'ha d'anar, eh? Perquè a vegades tens paper, però per l'altra banda és plàstic. Dius, i sí, això sí, sí. Com es ven, no? Cap on te va? I vull dir que...
5: El rebuig no, perquè sí, com més rebuig fem, més cara és la taxa d'escombraries que parlàvem
6: abans. Més abocador fem servir.
7: Bueno, clar, és... És la perversitat del sistema, no? Com sí. Més bé fas les coses, en teoria, més te cobren, perquè, clar, més feina sí, també clar. Tenen de... Que també és veritat que em penso que, tot i que jo no porto glària i no ho sé, però em penso que també, depenent de... Si el reciclatge està millor o pitjor ben fet...
5: Sí, els impropis, que diuen Xavi sempre...
7: Suposo que també te cobren alguna més o una...
5: Si hi ha més impropis em sembla que te cobren més que no pas si ho fem bé, per això és important, no, que separem bé, que doncs que l'orgànic no hi hagi plàstic, per exemple.
8: Ja, però quan li compliques molt la vida a la gent, jo reciclo, no? I reciclo cartaró, vidre, tot el que sigui orgànic, el que sigui. Però veus molta gent que li dius, i jo li he cridat l'atenció a algú, perdoni, que el cartaró es pot posar allà, i dius, escolti, a mi em cobren el mateix reciclant que no reciclant, i jo estic per històries. Ja. Vale, pues ja està, què li vols dir?
5: Ja, és complicat, eh? Perquè és una qüestió de consciència pròpia, no?
6: És el que deies, mentalitat, i ja cada persona és com és, aquí
5: no,
6: costa molt...
5: I a més, parlàveu de la concessió del servei, no? I moltes vegades, doncs, surt a debat, no? Alguns plenaris o alguns municipis, no? Quina gestió hem de fer? Porta a porta, una empresa, vull dir que se'n parla ja de models municipalitzar, vull dir...
8: El porta a porta no funciona. Perquè si la gent no està prou mentalitzada d'aquest reciclatge, imagina't el porta a porta.
7: El porta a porta funciona amb nuclis molt petits.
6: Molt petits, nuclis petits.
7: Sí, però ja amb una certa mida no...
8: Clar, gent, una urbanització... Mira, aquí a Vilafant, agafes una urbanització que són cases unifamiliars, que tothom té lloc al garatge per posar, més o menys, tres contenidors, el de vidre, el de paper, el d'orgànic, no sé què, però clar, obligues a la gent a tenir les escombraries a casa uns dies.
6: Jo t'ho passo a l'escala. Jo vinc i tinc una segona residència i vinc els caps de setmana.
5: Clar.
6: I resulta que dissabte, diumenge, i quan jo me'n vaig, resulta que el diumenge només passa, m'ho invento, el cartró, el plàstic, l'orgànic, tot això ho haig de deixar dintre casa meu fins l'altra setmana, o m'ho haig d'emportar a casa,
7: sí,
6: o...
7: Sí.
6: No, és complicat,
7: sí.
6: És complicat.
5: Sobretot quan entres amb això, no? En cap de setmanes i segona residència, és que no hi estàs totes les setmanes, això encara ho complica més.
7: Jo tinc uns amics que viuen en un... han anat a viure així en plan més rural, diguéssim, amb un nucli petit, i és un estrès, perquè tenen que tindre quasi un calendari per saber si avui toca vidre.
6: Avui no hi ha res,
5: com per equivocar-se i pensar que avui és dijous i resulta que és dimarts.
6: No passa res, tu poses la porta i allà que t'ho deixen, vull dir que t'ho trobes al dematí una altra vegada.
7: Sí, sí.
6: Ja. És el que dius, és un estrès també.
8: O imagineu-vos un Figueres amb blocs de pisos.
5: Clar. Per això deia en Francesc que és més pensat per nuclis més petits.
7: Sí. No?
5: Clar, i remunicipalitzar, que per exemple, complicada, perquè això que deia l'Eva abans, no? Que l'empresa, clar, es va acordar, però clar, no va comptar això. Clar, si el servei és directament des del municipi, ara ja sé que em direu que clar, que això és una despesa molt gran per un ajuntament petit... però potser controles més tu les necessitats, el servei directament, gestió directa, diguéssim.
7: Bueno,
5: jo vaig posant coses sobre la taula, eh?
7: Sí, clar.
5: No és que pensi que...
7: Clar, te vaig a dir el que ja t'has respost tu mateix, no? Però, clar, tindre uns camions...
5: I el personal.
7: Personal, tindre uns contenidors, tindre una sèrie de coses que és molt i molt car, eh? Jo crec que no et surt a compte.
8: Ara necessites...
7: Jo crec que està bé que hi hagin
5: empreses especialitzades.
7: Que hi hagin empreses especialitzades i a més que hi hagi una
5: rotació, no?
7: No, vull dir que una agrupació de diferents pobles que puguin fer-se amb el mateix servei, vull dir que no cada poble tingui el seu diferent servei, no? Jo crec que la idea no és bona, ara.
5: O sigui, juntava diversos pobles per fer una gestió directa
6: en alguns llocs,
5: supramunicipal, diguéssim.
7: Hi ha la funció dels consells comarcals.
5: Consell comarcal. Bueno, de fet, el Consell Comarcal recull cartró...
7: Sí, el Consell Comarcal fa reciclatge, fa el...
5: Cartró i vidre, potser?
7: Cartró i vidre i plàstic, no?
5: Crec que sí.
6: El meu pare viu a Fornells, a tocar a Girona, i ells ho tenen així, en tots els pobles. Llavors fan el porta a porta cada dia, i dels diferents pobles, i ho fan així. Són tot un grup de municipis, clar, la inversió suposo que és molt diferent,
5: clar.
6: I els hi surt molt millor, i el servei és perfecte, eh? O sigui, el que dèiem, el seu calendari, saben què hi ha cada dia,
5: clar.
6: I...
5: Bueno, i que tens el control, de dir, mira, s'encareix això, i fa falta que hi posem un camió més, però... li posareu, no? En canvi, si és una empresa externa...
7: Però si fixeu, això seria...
6: Pobles petits.
7: Pobles petits, però en pobles ja més grans o en comarques més grans, la funció hauria de ser a través del Consell Comarcal.
5: Uh-huh.
7: Amb això i amb altres coses. O sigui, també per donar-li una miqueta...
5: Ara estàs obrint un meló
7: sí,
5: important.
7: Consell Comarcal és un meló...
5: Per què serveixen els ens supramunicipals?
7: Pues per agrupar serveis i per embaratir aquest mateix servei i per gestionar coses que poder no cal des del propi municipi, sinó que requereix una visió més àmplia de comarca. Uh-huh.
5: Clar, aquí tenim consells comarcals i tenim diputacions.
7: Aquí està el problema, que hi ha dos ens, diguéssim, que una miqueta...
5: Es fan la competència?
7: Bueno, sí, probablement. Passa que un té recursos i l'altre no en té. I jo, per mi, el millor seria pues, tindre un sol unificat i que...
6: els recursos anessin tots junts, sumar i...
5: Però en principi tenen competències diferents, pel que tinc entès, no? A Diputació potser és més carreteres...
7: S'ho han repartit d'alguna manera,
5: sí.
7: S'ho han repartit d'alguna manera, però, bueno, el Consell jo crec que podria fer molta més cosa del que...
5: I potser el Consell Comarcal és més proper, no?
7: Podria fer més cosa si s'hi cregués, eh?
6: Ah,
7: si
6: s'hi
7: dotés,
6: eh?
7: Perquè no li que no facin coses, el que passa que els recursos que tenen també són els que són.
5: Bueno, clar, per fer coses sempre es necessiten diners, això està clar, recursos.
6: Però el que estaves dient tu ara, també, Consell Comarcal, vull dir, som més propers, no?, també, jo crec.
7: Jo trobo que l'avantatge del Consell és això.
6: És això.
7: És que és...
6: Més
7: a mi, la gestió, com més propera en el ciutadà,
6: millor.
7: És més real. I ja la Diputació és provincial, ja no parlem de la Generalitat...
6: I ja com més amunt vas, pitjor.
7: O no sé si hi ha alguna cosa més. Però...
5: Ara dubtes de si hi ha alguna cosa més...
7: No, que ens afecti, bueno, no sé com dir-t'ho.
5: Sí, jo ja sé per on vas, no sé si els nostres oients ja et comencen a conèixer i ja crec que ja saben per on vas també.
7: Però jo crec que com més a prop del veí, millor.
5: Clar, per això està bé també que en municipis grans doncs, hi hagi...
8: Però aquí el problema que hi ha per exemple les escombraries, a Vilafant se li acaba el contracte l'any que ve, però Avinyonet poder el té fins aquí 3 anys i l'altre el té d'aquí no sé què. Clar, tu dius, home, doncs seria una bona cosa que els pobles petits, Vilafant, Avinyonet, Lledó, no sé què, poguessin mancomunar-se amb un servei, amb una empresa d'escombraries, i potser la licitació seria més econòmica.
5: Clar, una licitació però, conjunta, no?
8: Ja, però com cadascú té un contracte amb una empresa diferent...
7: Però ara, bueno, ara em fotré poder un tenoma d'allò, però això és una qüestió final de voluntat, eh?
5: Ja.
7: Perquè si...
5: Pots... O sigui que pots esperar, no? Prorrogues.
7: Prorrogues, alguns prorroguen i, bueno, es marca una data i a partir d'aquí es fa conjunt. Però, vamos, no sé, no tinc... No voldria
5: però legalment es pot fer això de juntar diversos municipis, mancomunar...
7: Sí.
5: I fer una licitació conjunta? Sí.
7: Bé que nosaltres tenim Fisers.
5: Exacte. No? Bueno, però hi va haver-hi polèmica també. Va sortir a la premsa.
7: Sí, però no el nostre cas, diguéssim.
5: No el cas de Vilafant, sinó el cas d'altres municipis. Sí. Que dius, home, precisament, si estem parlant del que el que convé és més municipalitzar més, agrupar més, i dius, ostres, sembla que sigui contrari, no? Que altres municipis no els deixin entrar.
7: Sí, bueno, hem de veure com acaba.
5: Clar, està
7: el contenciós, està al tribunal, això.
6: Però bueno, que hi ha municipis i municipis, Jo us sento parlar, clar, jo estiro cap a casa, no? Però el nostre, que és municipi turístic, no té res a veure amb el que es trobeu vosaltres.
5: Clar.
6: Nosaltres tenim, com tot, hi ha uns mesos que anem, però a 2000%, i mesos que estem, pues, al que toca, no? La gent que hi viu tot l'any. Llavors, caps de setmana, hi ha tota una sèrie de coses que se'ns
5: complica
6: molt,
5: El servei
6: no ha de ser el mateix.
7: Yeah.
6: Juliol i agost no pot ser el mateix a l'escala que el mes de novembre, per dir alguna cosa, no? Llavors, aquí jo crec que s'ha de fer una feina una mica més profunda.
5: Clar, clar. T'has de
7: mancomunar. Què vols dir? Que no, no es pot ajuntar l'escala...
6: Generalitzar, no.
5: Clar, jo crec que per idiosincràsia, suposo,
6: sí,
5: no?
6: Sí.
5: I les necessitats.
6: Sí, sí. I també poder, ja parlem per al nombre d'habitants, dels municipis. Ja. També entenc que no serà igual un municipi petit, com dèiem, no? Un municipi més gran. Ja. Però jo això ho veig complicat i jo sí que aposto una mica més per fer alguna cosa a nivell municipal, eh? Jo crec que qui ho pot portar més bé la neteja som nosaltres, que som els que estem allà i ho vivim, no? I ho veiem.
5: Bueno,
6: i...
5: tornant al que deia el francès, proximitat. Sí, no?
7: La idea de Fisher-se com a tal tampoc no és una mala...
6: No,
7: o sigui,
6: no.
7: una empresa público-privada...
5: Mixta, eh?
7: Mixta.
6: Jo aquesta opció no la veig malament, no, per exemple, al meu municipi. Eh?
7: No, no,
6: penso que és una opció bona per poder tenir un servei digne, al final.
7: Sí, sí.
5: Bueno, clar, cal fer números i mirar a nivell legal com poder-ho fer, no? També no és pas fàcil, perquè la burocràcia...
6: Bueno, l'estructura que s'ha de fer doncs requereix, no?, temps i s'han de mirar bé les coses, no es fa una empresa en dos dies.
5: I l'administració no és ràpida.
6: Però hi ha coses que jo crec que es podrien
5: fer. Clar, i tornant a la pregunta del principi, si us tornaria a presentar, que en Francesc parlava de cicles, precisament perquè l'administració no és ràpida, 4 anys és complicat
6: poc,
5: fer coses.
6: És poc,
7: sí. És poc, perquè no tens temps de fer tot el que voldries fer. O sigui, tu pots tindre les idees i ho veus molt clar i dius, ostres,
6: però arribes i primer has de fer unes coses, no?
7: Clar,
6: sí.
7: Clar.
6: I després ja comences amb les teves idees,
7: clar,
6: però primer trobes el que trobes,
7: no? I els tempos, és que és algú desesperant, no? No sé si tot passa, no? Però, sobretot els que venim de
6: una miqueta de l'empresa privada, més, de dir, com pot ser?
7: És difícil d'entendre, ostres, que hi hagin coses que durin mesos i mesos perquè t'arribi un paper de no sé on que... és una mica desesperant, però que no passa per tot, vull dir que no és una qüestió de que culpar algun concret, no sé, és el sistema que està muntat d'aquesta manera.
8: Sí, per això la gent s'estranya quan va a l'administració i li arreglen de seguida un paper, no, ja està.
6: Ja
8: quedes com allò, no falta otro papel?
5: Però sí que és veritat.
7: Perquè perdó.
5: Digues.
7: No, perquè aquest és el problema del municipi.
5: Uh-huh.
7: El problema del municipi o de la política municipal o dels ajuntaments, vaja, és que han de donar una resposta immediata, però en canvi tenen recursos que no són immediats, o sigui, i no són els que calen. I aquest és el problema dels municipis. O sigui, no hi ha... no està equiparada una cosa amb l'altra. Tu tens que donar resposta al veí, perquè no,
6: sí, no pot,
7: tu no li pots dir al veí, no, és que això és molt complicat i que això tal, i com, escolti'm,
6: no m'expliquis, jo pago
7: els meus impostos i vull tindre el d'allò,
6: sí.
7: Però en canvi, si tu vas a tocar portes més amunt i, bueno, mira, això ja ho estudiem,
5: bueno,
7: ja ho mirem,
5: uns terminis,
7: t'has de presentar aquí, t'has de tal, qual, bueno.
5: No és fàcil. El que sí que és fàcil és fer una pausa per la publicitat, perquè en Toni toca un botó i podem fer una pausa i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara.
6: Fins ara.
9: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.
0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé?

0: I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat
3: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant i haig de felicitar la Dolors perquè ahir va ser el seu aniversari i aprofitem per felicitar-la, que és una veïna d'aquí de la ràdio del nucli antic, que ens ha portat un cheesecake, Eva.
1: Mira, jo l'he tastat, ja no m'he pogut aguantar, està boníssim, boníssim.
0: I aprofitem a l'antena per felicitar-la.
1: Felicitar-la, i tant, i tant.
0: Que a més ahir em va fer un de poma, que també ens en va portar un trosset aquí a la ràdio.
1: Sort que només fa un cop l'any, eh?
0: Sí. Sí, perquè si no, jo crec que
1: i ara que ve l'estiu,
0: hauríem de comprar, eh? Hauríem de comprar una butaca més grossa,
1: sí, més grossa
0: aquí per quebre i aquí la
1: de... No, però ja ens ha dit que de sucre poc, eh?
0: Exacte, exacte, que és light, eh? És light.
1: És light, sí.
0: Que qui ens estigui escoltant és light.
1: No, no patim per nosaltres.
0: Exacte,
1: eh?
0: Exacte. Estiu, última tertúlia de la temporada. Com es presenta l'estiu, Eva? Molta feina?
1: A tope, a tope. No, no, es presenta bé. Es presenta bé, com sempre, sobretot la temporada alta, doncs està a tope, però ja portem uns quants caps de setmana que el temps acompanya moltíssim.
0: És que fa molta calor, eh?
1: Sí, molta calor, i la veritat és que hi ha molt de moviment. Molt, molt bé.
0: Francesc, hem felicitat a la Dolors. Deixo que la felicitis tu també.
2: Sí, bueno, sí, tant, i tant. No? La Dolors és una veïna i amiga dels dimarts, i, bueno, va ser el seu cumpleanys, doncs... El seu aniversari, perdó.
0: Si la Rosalia ho posa en una cançó, pots dir cumpleanys, no hi ha problema.
2: Sí, sí, me dona permís,
0: sí,
2: la Rosalia.
0: Sí, si la Rosalia ho fa, tu també pots.
1: Dèiem que sort que la Dolors només fa anys un cop l'any.
0: Clar, perquè és que si
1: perquè
0: no...
1: Perquè si no, no sé què faríem, eh?
0: Si no, pobra, vinc a fer pastissos, eh?
2: Ah, és que jo no sabia si viu dir-lo del pastís,
1: sí,
2: i per
1: sí,
2: no deia
1: dit,
2: res.
1: Sí, ho hem dit, jo ja dic que l'he provat, eh? Jo ja...

0: Ah, has provat?
1: Sí, home, sí. Home,
0: no,
1: això
0: no, perquè
1: davant
0: no queda bé ara amb la boca plena, no? Però ja...
1: Ens en tira petons des de la peixera, li agraïm moltíssim, que sempre ens la trobem, doncs, i sempre té un somriure.
2: Aquest està bé, però a veure si ens fa un altre per veure si estarà millor, eh?
1: Aquí tu ja demanes, eh? Pobre Dolors, que li ha costat molta feina, que patia per si no estava, no passava el test de qualitat. Clar que sí que passa el
3: test
1: de qualitat. Està perfecte i està super, super bo. Moltes gràcies. I parlava de l'estiu. Jo veig que tu ja l'has començat, l'estiu, eh? Que estaves aquí...
3: Corre, corre.
0: Sí, perquè, bueno, ja m'hem obert... bueno, obrim, de fet, la piscina sobre... aquesta setmana, aquest cap de setmana, però bueno, ara ja hem començat amb la, amb el tema de les, dels nanos,
1: els testers, no? Són
0: sí,
1: els testers,
0: sí, els col·legis que hi van primer, i bueno, me trucaven els municipals perquè hi havia un problema amb l'alarma i...
1: Ai, ai.
0: Bueno, coses de cada dia, no?
1: Sí, sí, de, passa, clar, el dia a dia, no? També, sí. I Déu-n'hi-do, que l'estiu també, la piscina, doncs també hi ha més feina, no? Aquí
0: sí, sí, sí, bueno, i sort en tenim, no? De la, sí, de la piscina, no? Com a refugi climàtic també.
1: Jo dono les gràcies a la piscina, sí, perquè sí, hi ha hagut estius que m'he passat en remull totes les tardes perquè no es podia estar a casa, no?
0: Sí.
1: A la calor que feia, i fins i tot l'aigua estava calenta, imagina't, de la calor que ha fet, eh?
0: Piscina,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
3: Doncs podrem venir aquí a fer la banyada els dimarts en lloc d'anar a l'escala.
1: Ah,
0: bueno,
1: ah, sí, bueno, sí, sí, sí.
0: Podríem anar variant.
1: No, ah, podem fer un dimarts a l'escala o un dimarts a la piscina.
0: No, no, doncs tenim l'opció del riu, també.
3: Sí. Ah, també m'agrada,
1: sí?
3: Eh?
1: Tu et balles al riu?
0: No.
1: Vale, que com quasi està consumint.
3: A mi el riu m'agrada, però
0: quasi està... Però hi va gent, hi va un sol de mainadeta.
1: Jo ara fa molt que no hi vaig, perquè al principi de viure aquí sí que era com, ai, va, anem al riu, que em feia gràcia, però ara ja no...
0: La piscina... Aquest any hi ha aire per,
3: això,
0: per poder-se
3: aire
0: banyar.
1: Sí, ara t'anava a dir, perquè ja han passat uns estius
0: que no n'hi havia, no penyes.
1: Clar, t'ha d'agradar també el riu, eh? Perquè no és ni platja ni piscina, és diferent. És...
3: A mi m'agrada, no tinc problema. I recordo molt de petita de venir a banyar-se. Eh?
1: Aquí a Vilafant?
3: Ens agradava. El meu pare era, sí? Era de Figueres i era de Figueres i veníem a veure família i tal, i la que podíem cap al riu a banyar. Més l'aigua era neta, era... Parlo d'uns quants anys, eh?
1: Clar, clar.
3: Ara no sé si m'hi posaria, depèn a quina zona, no? Potser.
1: Ara trobes crancs americans.
0: Sí, ara trobes molt de crancs americans.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I algun cop...
0: Invasió.
1: I alguna tortuga, també, algun cop.
0: Sí, sí.
1: Que tortugues no autòctones, bàsicament.
2: Ja. Perquè la gent les deixa, les
1: sí,
2: de Florida. Fa gràcia quan són petites, després que fem la tortuga? Al riu, vinga, va.
1: Però clar, no ets conscient que... Bueno, jo... personalment, eh? Quan jo era petita tenia, no sé, heu tingut tortugues?
3: I tant!
0: Sí, la mainada, sí.
1: Aquestes, però, les típiques, les Florida.
0: Les Florida.
1: Sí, sí, les que tenen aquí un puntet
0: sí,
1: vermell, un tronjo vermell.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo, pobre de mi, quan era petita, jo no ho sabia que era una espècie invasora.
0: No, bueno, ni tu de petita
3: no
0: ni
3: sabia,
0: poder...
3: Cap,
0: i sé que no érem conscients, veia.
1: I sé que són carnívores perquè li agradava el pernil dolç.
0: Però
1: li donava el pernil dolç.
0: Jo els vaig portar quan els... Perquè això és el que passa, no?
1: Sí, que fan
0: sí, el cap de la mainada diu... Ja no els vull. O ja no em fan gràcia. I els acabes cuidant tu. I es fan grans. I no sé què. I al
1: clar,
0: final,
1: perquè es fan molt grans,
0: sí,
1: les Florida.
0: Al final se van portar aquí en
3: el centre de reproducció.
0: Sí,
3: no?
0: Sí. Mm. Que és la manera menys...
1: Menys invasiva pel nostre medi ambient.
0: Perquè
1: clar,
0: allà estan controlades. Sí.
1: Però són molt grans, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo he estat al centre de reproducció de tortugues de l'Albera i vaig al·lucinar i dic, no era conscient de que creixessin. Vull dir, que potser està bé que hi hagi aquesta consciència d'abans de comprar-la, pensar en que es farà gran.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Que potser dius el que deies, no n'érem conscients.
0: No, la veritat és que jo... I no és que... que d'allò, que em tregui les puces de sobre, però en aquell moment que vas anar no
1: sí,
0: pensaves
1: sí, sí.
0: Que ni que,
1: no.
0: Ni que eren besora, ni que creixeria tant, ni que no sé què, l'únic que veies la il·lusió que li feien als teus
3: jo me va passar
0: fills,
3: això, les nenes en tenia moltes ganes i vas portar al centre aquest de l'Albera i van veure les tortugues, qui hi havia tot el que hi havia, clar, els hi van explicar, no? Les
1: clar,
3: diferents espècies, de... i després ja em van dir, mama, les tortugues no han d'estar a casa amb una peixera petita
0: clar, però
3: les,
0: una...
3: lliures, me van dir
1: bueno, que
0: potser
1: això és
0: manera,
1: molt la feina que fan els centres de reproducció
0: de tortugues,
3: sí. I l'altre dia parlava amb la Mireia precisament que la seva filla l'havien portat allà d'excursió i va venir també supermentalitzada i contenta i de veure, no? On t'han d'estar al final, no? Aquest costum, no? De tenir-los a casa, al final doncs són animals domèstics, volem domesticar tot, però no ho són, no? I també, jo crec que és que aquests llocs és, són bons, això, portals de petits que vagin agafant consciència.
2: Jo... Home, humanitzem els animals i fa molt de mal, perdoneu-me, aquestes sèries televisives per mainada, que els animals parlen i els animals fan com humans, no? No és bo humanitzar les bestioles.
1: Antoni està en contra de Zootropolis, no?
2: Per exemple, per exemple. O sigui, clar, tu ets un nen petit, te posen allà que la guineu parla i que l'altre no sé què, i et penses, i tu creus, et penses que aquesta humanització dels animals doncs no, i no és bona, perquè ostres, els animals tenen la seva forma de...
0: No, et carregues, tot el...
2: Et carregues la, tota la...
1: Cinematogràfica
0: infantil, perquè tots els animals parlen des de Bugs Bunny.
1: Bueno, clar, llavors hi ha pel·lícules que no parlen, no? Que són més realistes. N'hi ha una que és d'un gat que no l'he vista, perquè tinc moltes ganes de veure, que es diu Flow, que ha guanyat bastants premis i no parlen. Passa com una inundació del planeta, diguéssim, i el gat aquest va sobrevivint i és tipus Arca de Noé, pel que he llegit, jo no l'he vist, i no parlen. Que també està bé, no?, que hi hagi pel·lícules diferents. Però bueno, jo crec que els nens ja ho entenen, no?
3: Ja arriba una etapa que ja ho veuen, no? Jo crec
1: que no parlen.
2: Espero i desitjo. Espero i desitjo que arribi una etapa, però...
3: Que s'anima a ell, no? Vull dir que...
1: Bueno, estàs traient el tema dels Terians.
3: Comportar-se com un animal, no? Vull dir, al final, això...
1: Ja ha passat de moda, no, això dels Terians?
2: Sí, això són 4 dies.
3: Jo veia l'altre dia vídeos encara, xarxes...
0: Sí, és una tonteria.
3: Però hi és,
1: Home, a mi m'agradaria ser un gat, la veritat, perquè viuen molt bé alguns...
0: Sí, però una cosa és que t'agradaria ser un gat i l'altra és disfressar de gat.
3: Ja. Fer de gat. Vinguessis aquí fent de gat, diríem...
1: Vale, que vingués amb un cascabell aquí i...
3: Costa una mica, no? Jo crec.
1: No, a veure, pots voler, no? Pots desitjar per la vida que
3: tens. Això sempre acabem dient, en una altra vida jo vull ser un gat, però un gat no sé, persa, d'aquests que l'estan
1: castellant tot
3: el dia.
1: No, no d'aquests...
3: Sí,
2: se suposa que hi ha una evolució.
3: Vida, tampoc ho sabem, no? Però és allò de conformar-me.
1: Depèn del que pensis.
2: No, se suposa que hi ha una evolució i tu en el seu dia, ara si parlessis amb algú... Ha sigut gat, i ara ets persona, i d'aquí aniràs a un ésser superior.
1: Vols dir que hem sigut gats? Jo crec que hem sigut micos, no?
3: A saber.
1: Bueno, ara m'acabes de...
2: Això és l'evolució de Darwin, per dir-ho així. Però no, l'evolució, si parlessis amb gent d'aquestes que hi creuen, aquesta evolució, i no sé què, venim d'una puça, no sé què, anem saltant d'animal cada vegada més gran, i ara ens anem a les estrelles, per dir-ho així.
1: Ostres, que filosòfic que s'ha posat. Recomano un llibre que es diu Maldito Karma, que ara que deies això de les altres vides, que està molt bé, que precisament va això, no? Que una persona es reencarna i es va reencarnant de petita més gran, i està molt bé. Bueno, jo, un gat, me conformo un gat de les colònies d'aquí de Vilafant, que també estan ben cuidats.
0: No, jo ara estic pensant en...
1: En què voldria ser?
0: No, estic pensant en segons quins personatges, no? O sigui...
1: Quin animal han sigut abans?
0: Clar, és una...
1: Donald Trump?
0: Jo pensava en aquest,
1: Un goril·la? No?
0: Però quina...
1: No ho tens clar?
0: Quina pobra evolució, no, del goril·la?
1: Perquè jo crec que ell...
2: No ha evolucionat gaire, vols dir.
1: Vaig escoltar un podcast sobre la prehistòria que diu que, segons d'on provinguis, que pot ser que tinguis més gens d'australopithecus menys avançats. Jo crec que potser Donald Trump té més gens de...
0: No sé si té gens, ja.
1: Bueno, sí.
0: En té un només.
1: No, igual que de nou, no, perquè el del seu aniversari, déu-n'hi-do,
2: De totes maneres, si tinguéssim que fer cas de totes aquestes... idees, no?, per dir-ho així, de que si evoluciones d'aquí, que si vens allà, que si vas cap aquí, que si vas cap allà, no viuríem. I jo crec que el que hem de fer és viure aquesta via.
3: Bueno, si la Terra... Jo seria que aquesta i una altra... Si
2: a mi a vegades... No, a mi a vegades...
3: Estaria
2: dir-ho
3: una altra, clar.
2: La Terra és planera o rodona, diu, sense me'n fot. Diu, jo el que vull és arribar a final de mes, viure aquesta vida, i quan arribi el seu moment...
1: Però estaria bé que alguns pensessin, parlant, tornant a Donald Trump, estaria bé que pensés una mica més, no?
0: Tan sols que pensés.
1: Sí, exacte. Perquè a més la festassa que ha fet per l'aniversari, que ho ha juntat amb la independència, que és el 4 de juliol o algo així sentit, que ho ha avançat perquè coincideix amb el seu aniversari.
2: I ho ha muntat, tot ho ha muntat amb diners de particulars, amics i coneguts.
1: Ara va dir, ho ha fet amb diner públic?
2: No,
1: perquè, clar,
2: ho ha fet amb diners, però no es pot fer amb diner públic, tothom se li tiraria a sobre. O sigui, la sala de ball i tot aquest muntatge ho ha fet amb diners d'empreses amigues i conegudes seves que han donat...
0: No, amigues no.
2: bueno, que han donat els diners però sense fer publicitat, perquè clar, un altre donaria, jo què sé, Nestlé, donaria els diners allà, Nestlé, compreu, no sé què. No, sense fer publicitat,
0: si
2: publicitat.
0: D'empreses amigues, senyor. Toni, no. D'empreses que...
3: S'han vist obligades.
0: No, tampoc. No,
1: que ja rebran el seu, la seva contraprestació, ah, vols dir, no?
0: Home, doncs clar. Home, si no, i amb qui és que dona diners amb un... Bueno, a ningú, però amb un paio com el Trump. Senzillament perquè després vas i toques la porta i tu te'n recordes, no, d'allò? Doncs ara...
1: Necessito que m'arreglis aquesta favor, llei per perquè per poder contaminar aquest riu o aquesta fàbrica que tinc.
2: Podrien haver posat la frase típica que hay de lo mío, que sí. És allò la que tothom posa, diguéssim, allò, que hay de lo mío.
1: Clar, no pot ser. O sigui, a més, que hagi organitzat Lluita Lliure...
3: Això ho vaig trobar tan horrible, per tant...
0: Jo només vaig veure la imatge d'aquell...
3: Com va sortir aquell pobre noi.
0: Aquell pobre noi amb la cara rebentada. Dic, hòstia,
1: sí, que es veu que, clar...
2: A l'Illa Topúria, que anava de guanyador, anava
1: pels platós... Sí, que anava de guanyador, però com que no és pro Estats Units, tinc entès, no?
2: No, és superamic d'en Trump, eh?
1: Sí.
2: Super, superamic d'en Trump, amb fotos, imatges i tot això.
1: Bueno,
2: és l'altre, l'opositor, el que no era amic d'en Trump, el que ha guanyat, per dir-ho així. I ell anava pels platós, aquí a Espanya igual, ell a Topuri el tenien com un rei i ell anava dient que guanyava de carrer. Mira, li van fotre una pallissa que déu-n'hi-do.
1: Això no li deu haver agradat en
2: Trump. No, ni en Trump ni en ell.
0: Ni... Neurones, tampoc.
3: També quina manera de divertir-se. A mi fa pensar en els gladiadors i aquestes coses, no? De dir, en lloc d'anar endavant, anem endarrere. Disfrutem veient com es fan mal la gent. Jo, gent és molt rebuscat.
1: I cada cop anem a més, amb que ens agrada la violència. Però...
0: I a més té el Mundial, no? De futbol, no? Estats Units.
1: Sí. Estats Units, Canadà i Mèxic.
2: Estan fent el Mundial,
1: home. El Mundial de futbol. Jo és que el futbol, com que no. Nosaltres ho hem de deixar aquí, que ens espera el pastís de formatge.
3: Sí,
0: avui sí que tornarem,
1: plegar. Demà dimecres, amb els companys el dimecres, gràcies Eva, Francesc i en Josep Maria, la Carolina, la Mireia.
3: Us acompanyem a l'inici del curs.
1: Exacte.
0: Bon estiu per als que ens
3: escolten. Estiu, sí.
1: Exacte, que passeu molt bon dia i bon estiu per a vosaltres, companys, el dimarts. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Ivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
3: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
2: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe a la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a la P-7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat, i també un camió avariat a l'A-2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ure de Ràdio. Ivan Ufón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Pues bé, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí, ho vaig dir.
0: Va, de segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara, no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí, es pot.
0: Si jo no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele no, amb el futbol apagada.
1: Clar, que és
2: el volum,
1: el
2: volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca Curaçao, no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: i prou. I tenir la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, al dir que si estic planxant...
2: No tinc ganes de...
0: Estic planxant i miro el Mundial.
1: Tu el que vols mateix, saber del mateix.
2: Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines
1: però clar,
0: segons quin partit, que és compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, claro. Però és el que deia el Sergi, aquests que són, pues això, República Txeca, no sé què...
2: Al tampoc teniu una selecció que diguis vam som-hi a tope,
0: yeah.
2: Doncs es pot mirar de forma molt, molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé. Molt
2: tenim
0: bé.
2: Un Balaguer, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto, vinga. Estima que entre Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va fer Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues sí, ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3Cat, escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano en una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui estic bastant odiós.
2: Sí. No passa res.
1: Però bueno, ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit apunt.
0: Clavat.
2: Ah, sí? Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Molt
1: dos
0: bé.
1: Temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Us deixen molt freds, eh?
2: D'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: No, però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull.
2: Ja
1: que és com a mi m'agraden. Dit això, com clar,
2: això va dir...
1: Com clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i se va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està.
0: Què
1: més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè... Perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Euphoria, llavors m'enfado.
2: Només se poden recomanar sèries quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: De una sèrie que havíem de mirar,
1: Jo les que, saps el que passa? Que
2: aquest retorn d'eufòria no s'havia de fer, no, ja estava predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera i la segona temporada, sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si volem no, el que tu vulguis.
1: Si us ve de gustar,
2: ha quedat clar.
1: Però és que saps el que passa? Que acabant a la tercera, a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera, llavors és que és el cas de Vis a Vis, que és, no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la miris, no, no la mireu, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
0: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-nos.
1: No, només. No, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de què va ser d'ells, parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé.
1: I
0: com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues perquè mira, no estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
0: A veure...

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, a veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, la protagonista de la sèrie.
2: La que de Breaking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, jo crec que sense ara no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de Disney Channel,
0: correcte.
2: Perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació, sí. Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Uh-huh. Vale. Després de Disney Channel va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil, i van veure èxits com no sé si algú li sonarà, Breaking Ball, Flowers i diversos àlbums que van estar molt ben rebuts. Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica
0: de la Miley Cyrus actual.
1: Sí,
0: correcte,
1: sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: una versió d'una cançó de Dolly Parton, que sí.
0: Doncs això, ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algú, i continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser...
0: Aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment no està retirada, no? Aquesta no, pregunta no. Que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb l'oblit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Veus que la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Dóna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancel·la bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la
0: intel·ligència. Ah, el titular, és que com que veia que no us ho feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no sé la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar. Sabent que, no, que per molt que hagués encertat, no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana. Parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan se val sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara.
1: Jo tampoc.
2: A pues, cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
1: Jo tampoc.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry i va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li poses cara, eh?
0: Home, si Emily Osment, jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Sí. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escolta, una de... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: És un videoclip molt 2000, però molt, molt.
1: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana, es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, en aquesta sèrie. Però bueno, en fin, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia de Oliver Oaken. No sé si tots
0: no,
1: el tenim...
0: No?
1: Que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
2: Mai
1: que
2: millor dit, ni Flowers.
1: Treballava al Chiringuito aquest, que també era un
2: dels escenaris
1: principals. No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
2: Uf, bon pèl,
1: Sí, molt.
2: Doncs això. Leo Messi, Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
1: Aquí ens diu, un dels casos més complicats. Continua actuant... molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
2: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut i compara amb aquest noi. I la gent, els joients també, mentre l'escolten a l'Ivan.
1: Home, ara qui ho dius?
2: No, no, 100%.
1: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
0: Ai.
1: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí de facto.
0: Bueno,
1: per
0: tant, quan sí. Et conviden a marxar, pues que et fan fora.
1: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
0: Aquí li haguessin hagut de dir, li van tallar les ales.
1: Claro. Correcte.
2: Si no, no és tan difícil fer.
0: No.
1: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, l'han posat el germà gran de la Miley. Ves?
0: Anda. O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen,
1: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea de lo que és.
0: Vale.
1: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
2: Molt, molt,
0: molt bé.
1: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
0: Aquest és el pare.
1: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus.
0: El
1: pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no. Perdó, no. Es deia Robbie Ray. Estima. A la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat sobretot a la música country, perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
2: Bona cançó, realment.
1: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
0: A veure.
1: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills, sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família,
2: sí,
1: perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses i rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses i ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
0: Que anava begut.
1: Que va arribar una mica
0: alterat.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, el pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat de GPT, el propi chat GPT.
0: Jo, home, aquest el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta posant pare i filla vida real a una sèrie tan d'èxit.
1: És que jo crec que
0: pare i filla a la ficció.
1: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè yeah. Billy Ray Cyrus era una persona molt important.
0: Yeah.
1: Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de i a banda de tot això Miley va brillar per sobre de tot.
0: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filla.
1: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
0: Bueno, tu no es pot tenir.
1: No, clar. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
0: Ai, perdó.
2: Aquest ara surt a Fallout, a la sèrie.
1: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
2: Sí, té una fisonomia, té una fisonomia bastant particular.
1: Així és. Com anem de temps?
0: A veure, espera't un moment. Bé.
1: Bé, eh?
0: Vol dir que tenim, sí, 10 minuts per omplir.
1: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie. Ara tires la música.

0: una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, l'última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels crecs de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa amb Buena Suerte Charlie, va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se al tanto en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira,
1: veus? És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: als USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès a una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé,
0: vale?
1: Molt bé, Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà. Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic. No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I aquí ens diu el titular radiofònic, m'he saltat el de Bridget perquè
1: és una caca.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale.
2: Pues vaya titular, si això és una descripció.
0: Sí,
1: això forma part del cos de la notícia.
2: Sí, això és context. És que a més podria treure molta més xitxa d'ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè no té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També així, també estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del ChatGPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir.
1: L'altre dia se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneït, per equivocar-te.
0: Mira que només ho has de buscar a Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte. Perquè, clar, com que es fa als Estats Units, entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneït.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley i Steven Perry, el fill petit abans que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Meth, dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries, ha seguit participant en sèries i pel·lícules, i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Talerico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie, jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava a la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, va,
1: i hi ha gent que s'està escoltant que dirà, estàs tu queixant-te per 12 anys, també té raó, però 12 anys són 12 anys ja.
2: 12 anys.
0: I parlem de Mia Talerico, Charlie, la nena que pràcticament va créixer davant de les càmeres, Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició evidentment no era més que un nadó amb càmera, Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys,
2: no
0: se li pot demanar més,
2: no,
0: ho feia prou bé.
2: Mentre no montes numerets i rebequeries.
0: Correcte, a més ja t'he dit, Cris, que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir,
2: que
0: fantàstic.
2: Bé,
0: la nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, continua actuant? Sí. però molt menys del que alguns fans esperaven. Eh? Va participar a la sèrie Mani i ha tingut una adolescència relativament normal i enllunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això, llegeix el titular o no? Perquè,
2: sí,
0: clar,
2: sí, sí.
0: La Charlie, la Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem amb un dels casos polèmics d'aquesta sèrie, Leigh Allyn Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie, eh? És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf, eh?
2: Sí.
0: Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes. També una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir,
2: sí,
0: ets magufa,
2: sí.
0: Nena.
2: Sí,
0: no hi ha res, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Les seves opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després de, oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, en la seva cara estava emborronada, amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes. Però bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenint a mi el Talerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el cor de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí, sí que té...
2: Està mega operada.
0: Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Que estan contra les vacunes, t'has fet moltes
0: fa
2: coses
0: molt de
2: a la
0: temps,
2: cara, eh?
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de
2: no
0: que
2: sé.
0: Va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porta segur. Per això està molt tieso.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes... polèmiques, eh?
2: Que és un fatxa, ja està, no passa res.
0: Sí, i a més te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Leigh Allyn Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys. Que
2: té
0: el personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No estava arribant.
0: I ja t'he dit.
2: D'aquí escriure notícies en 3 dies, eh?
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec, sí.
2: Sí,
0: amb,
2: tens 3 minuts.
0: Amb Elik Aran Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema, amb regularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de l'interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... No vull fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham, eh? Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Segur que
0: hi
1: sembla, ara no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE, eh?
0: Sí, crec
1: dels
0: que...
1: Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. No em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable, més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: I per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Leigh Allyn Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant, si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment perquè
2: recordo.
0: Està massadíssim.
1: Jo no sé
2: la cançó, la sintonia m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: és
2: sèrie.
0: És ja de les últimes sèries de Disney Channel, o sigui, és una de les primeres a MacD directament,
1: no...
0: és del 2010 ja, per tant és normal, jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada aquesta
2: sèrie. No sé, la sintonia em sona molt però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, eh? Buena Suerte Charlie, la teniu a Disney Plus. Si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast, està bé, de veritat, us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira, ui,
1: torna Camp, però torna Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
0: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, la... gràcies a Disney i la fama.
2: Amb programa de Fanny i les estrelles o algo
0: així. Sani entre estrelles.
2: Ah, bueno, quasi.
0: Sí, sí, sí.
1: I en versió espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física o química...
0: Sí, no, no, és que jo una espanyola sí. la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això.
2: Sí. Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oli de Ràdio.

0: vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Chan per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Doncs ja arrenquem una nova edició del nostre butlletí de notícies. Roses rebutja el decret sobre els habitatges d'ús turístic perquè alerta que podria tenir un fort impacte econòmic al municipi. La família del jove desaparegut al mar de Roses ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo. L'Institut Alexandre de l'Ofeu ha commemorat els 20 anys del cicle de cures auxiliars d'infermeria i també els 10 anys del cicle de farmàcia i parafarmàcia, consolidant Figueres com un referent en la formació professional sanitària. Una auditoria externa encarregada per l'Ajuntament de Pont de Molins ha detectat diverses despeses presumptament irregulars. Dues persones han estat detingudes aquesta matinada en Puigbrava després d'una baralla que s'haurien utilitzat una arma blanca i una ampolla de vidre. Castelló d'Empúries s'ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada dedicada a reivindicar les tradicions agrícoles. Alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola Caritat Serinyana de Cadaqués participen en un projecte pioner de conservació marina criant ous de tauró gat. Una mare amb ganes de tastar els famosos taps de Cadaqués ha estat l'origen d'una aventura sobre dues rodes de més de 200 quilòmetres. I des de la xarxa, en Lluís Mi Pérez, per posar el punt i final a aquesta edició de l'informatiu.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Com dèiem a l'inici de titulars, en Roses en rebutja el decret sobre els habitatges d'ús turístic perquè alerta que podria tenir un fort impacte econòmic al municipi. L'Ajuntament ha aprovat una moció en contra de la regularització impulsada per la Generalitat, argumentant que podria comportar la desaparició de més de 3.300 pisos turístics, l'equivalent al 62% de l'oferta d'allotjament de la població. El consistori defensa que cal una regularització adaptada a la realitat dels municipis turístics i adverteix de les conseqüències que podria tenir per a l'economia local i l'ocupació. La moció va prosperar amb el suport de tots els grups municipals, excepte Esquerra Republicana de Catalunya.
4: L'Institut Alexandre de l'Ofeu ha commemorat els 20 anys del cicle de cures auxiliars d'infermeria i els 10 anys del cicle de farmàcia i parafarmàcia, consolidant Figueres com un referent en la formació professional sanitària. L'acte, celebrat a l'Auditori dels Caputxins, va reunir representants institucionals, professorat, exalumnes i professionals del sector. El centre ha destacat l'augment de la demanda d'aquests estudis, que aquest curs ha obligat a ampliar les places del cicle d'infermeria. La proximitat amb l'Hospital de Figueres permet, a més, reforçar la formació pràctica dels futurs professionals sanitaris.
5: La família del jove desaparegut al mar a Roses ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo. Adam, de 16 anys, va desaparèixer el passat 10 de juny durant una sortida en moto d'aigua a la badia de Roses. Els seus familiars han difós un cartell amb la seva fotografia i dades físiques i demanen que qualsevol persona que disposi d'informació real es posi en contacte amb ells. També han reclamat que s'aturin els rumors i les especulacions sobre el cas. Mentrestant, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir què va passar. Mentre els dispositius de recerca es troben actualment en fase passiva a l'espera de nous indicis.
3: Una auditoria externa encarregada per l'Ajuntament de Pont de Molins ha detectat diverses despeses presumptament irregulars en la gestió municipal entre els anys 2012 i 2025. Segons l'informe presentat per l'alcaldessa Maria Lluís Gurnai, s'hi recullen factures de restauració sense una justificació clara, entre elles més de 7.700 euros gastats en un únic restaurant, així com altres despeses com la compra d'una bicicleta elèctrica sense destí conegut o un cotxet de nadó carregat als comptes municipals. El PSC, formació amb la qual Gurnai es presentarà a les municipals del 2027, denuncia anys de descontrol en la despesa pública. La presentació de l'auditoria arriba en plena crisi política al municipi a pocs dies del debat d'una moció de censura prevista per aquest 18 de juny.
4: Castelló d'Empúries ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada dedicada a reivindicar les tradicions agrícoles i la memòria pagesa del municipi. Emmarcada dins la proposta del camp a la taula, la cita ha comptat amb activitats familiars, demostracions vinculades al món rural i la presentació del catàleg de llavors locals. Un dels moments més destacats ha estat la segona edició del concurs del pagès de ferro, una prova que combina força i habilitat i que s'ha convertit en un dels grans atractius de la festa. La bona meteorologia ha contribuït a l'èxit de participació d'una jornada pensada per preservar i transmetre el patrimoni agrícola de l'Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Dues persones han estat detingudes aquesta matinada a Empúria Brava després d'una baralla en què s'haurien utilitzat una arma blanca i una ampolla de vidre. Els fets han tingut lloc cap a 1:15 al sector Santo Domingo, després que diversos avisos alertessin d'un enfrontament a la via pública. La policia local de Castelló d'Empúries, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, van identificar els presumptes implicats i van intervenir els objectes utilitzats durant la disputa. Tot i la virulència dels fets, no es va haver de lamentar cap persona ferida. Els dos homes, de 30 i 33 anys, han quedat detinguts com a presumptos autors d'un delicte d'amenaces greus. Durant l'actuació, els agents també van localitzar diversos objectes que podrien tenir un origen lícit i que ara s'estan investigant per determinar si estan relacionats amb altres delictes. La policia local ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana que va permetre una intervenció ràpida i eficaç.
3: I alumnes de primer d'ESO, de l'Institut Escola Caritat Serinyana de Cadaqués, participen en un projecte pioner de conservació marina criant ous de tauró gat recuperats accidentalment a les xarxes de pescadors del Cap de Creus. La iniciativa impulsada per la Fundació Aletea, amb el suport del Parc Natural del Cap de Creus i la Generalitat, combina educació ambiental i recerca científica. Els estudiants s'encarreguen de mantenir els aquaris, controlar la qualitat de l'aigua i documentar tot el procés fins a l'alliberament dels exemplars previst per al pròxim curs. El projecte anomenat La primera llum dels taurons busca acostar als joves a la biodiversitat marina i reforçar el vincle entre l'escola, el territori i el sector pesquer.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Una mare amb ganes de tastar els famosos taps de Cadaqués ha estat l'origen d'una aventura sobre dues rodes de més de 200 quilòmetres. L'aventurer Pol Codina i el seu amic Ignasi Robert han sortit de Barcelona a primera hora del matí. I després de més de 13 hores pedalant i recorrent poblacions com Vic, Olot i Figueres, han arribat a Cadaqués amb un únic objectiu: comprar una caixa d'aquest emblemàtic dolç de la pastisseria Can Cabrises. La seva experiència, compartida a través de les xarxes socials, s'ha fet viral i ha servit per reivindicar un dels productes més tradicionals i estimats de la gastronomia cadaquesenca. Els taps de Cadaqués, elaborats des de finals del segle XIX, s'han convertit en tot un símbol del municipi i poden arribar a vendre fins a 4.000 unitats diàries durant els mesos d'estiu.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Per tancar aquesta edició del butlletí de notícies, arriba la previsió del temps amb aquest espai que ens patrocina Llenyes Empordà i des de la xarxa ens en informa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Una situació molt tranquil·la la que estem tenint a hores d'ara a les comarques de Girona i, de fet, els núvols són molt escassos i així continuarà gran part de la jornada a gairebé tota la demarcació, sobretot quan més a prop del mar. Aquest cel estarà més obert durant tota la jornada. Sí que aquesta tarda apareixeran algunes nuvolades al Ripollès, sobretot l'Alt Ripollès, també la Cerdanya i l'Alta Garrotxa. En aquests indrets, a tocar de França, bàsicament, arribaran a caure alguns ramets o algunes tempestes. Les més probables avui les tindrem a la capçalera de la Vall de Ribes, en el cas del Ripollès, i també a la Cerdanya, però sempre ruixats de tarda, a partir de les 3-4 de la tarda. La resta de contrades, com dèiem, el sol serà molt més dominant i la calor, que de fet a hores d'ara ja és palès en alguns

0: còmodament a casa.
1: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

Tot funciona amb una precisió gairebé mil·limètrica. És hora punta, la gent avança ràpid, concentrada en la seva rutina. Ningú mira ningú, tot sembla segur i normal. De sobte, algú cau a terra. Després un altre més. Tossits incontrolables, ulls que ploren, la gent crida sense entendre el que passa. L'aire es torna dens, sense olor ni fum. Un perill invisible circula entre la multitud. És 20 de març de 1995. Un dia que resultarà fatídic i assentarà un abans i un després en la història del Japó. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'atemptat terrorista amb gas sarin al metro de Tòquio.

0: Per entendre el que va succeir aquell matí, primer cal conèixer a Shoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, traduïda com la veritat suprema. Asahara barrejava el budisme i el cristianisme amb profecies apocalíptiques, convencent els seus seguidors que el món s'acostava a un final inevitable i que ell era l'únic capaç de salvar-los. La secta havia crescut fins a més de 10.000 membres, molts d'ells científics i metges, gent brillant, devota i extremadament perillosa. A finals dels anys 80, la secta ja fabricava armes químiques, inclús sarín, un agent nerviós altament letal. El sarín bloqueja el sistema nerviós, provoca visió borrosa, nàusees, convulsions i incapacitat per respirar. Segons els informes oficials, Aum tenia laboratoris i coneixements suficients per fabricar el sarín en quantitats que podien causar centenars de víctimes. A principis d'aquell any, del 1995, la policia japonesa ja investigava la secta. Les autoritats sospitaven que poguessin estar preparant alguna acció violenta. Segons es va informar, Asahara decideix actuar abans que la policia pogués desmantelar els laboratoris. El seu objectiu era atacar el metro durant l'hora punta, sense avís, i provocant el màxim caos i confusió possible. Cinc membres clau de la secta surten en paquets de sarín líquid embolicats en diari. Cadascun tenia un trajecte planejat: arribar a les estacions concretes, punxar el plàstic i marxar sense ser detectat. L'atac estava calculat al minut. L'estació de Kasumigaseki és una de les zones governamentals més transitades. Aquell dia, un dels vagons afectats arriba amb retard. Segons expliquen els testimonis, la porta s'obre i cau un núvol invisible de caos. Alguns passatgers surten arrossegant els peus, d'altres gairebé no es poden mantenir drets. El personal de l'estació intenta ajudar, però no saben què està passant. No hi ha olor, no hi ha fum, no hi ha cap signe visible que indiqui una amenaça química. Segons es va explicar en les investigacions, un treballador del metro s'acosta al paquet punxat i intenta recollir-lo amb les mans nues. No sap que el sarín és encara actiu. Aquell gest, que per ell només és un intent de netejar el pas, el deixa greument intoxicat al cap de pocs minuts. En una altra línia, un passatger relata en una entrevista posterior que tot ha començat com un simple mareig. A Tòquio, a l'hora punta, això no és estrany. Hi ha molta gent i els marejos són comuns. Però quan veu com una dona davant seu cau com si algú li hagués tallat els fils, de cop comprèn que allò no és normal. I després la seva pròpia visió comença a deformar-se, com si estigués mirant el món a través d'una finestra plena d'aigua. Un dels punts més colpidors és que molts serveis d'emergència arriben a les estacions sense tenir ni idea que es tracta d'un atac químic. Segons els informes oficials de la ciutat, els primers equips només tenen notícies de que hi ha persones desplomant-se al metro. Res més. A l'hospital de Hokkaido Medical Center, diversos metges expliquen com els arriben pacients amb símptomes idèntics. Pupil·les extremadament contragudes, salivació intensa, dificultat per respirar. Un d'ells descriu que li ha recordat immediatament els símptomes d'un agent nerviós. És ell qui, segons es recull els informes posteriors, alerta que podria ser sarín. Aquesta identificació ràpida salva vides perquè permet activar els protocols adequats. Molts metges, però, ja havien estat exposats mentre detenien a pacients sense protecció completa. Hi ha casos documentats de personal mèdic que acaba hospitalitzat, tot i no haver estat al metro. Hi ha passatgers que expliquen que han intentat agafar aire a través d'una finestra del vagó, però no hi havia cap sensació de fum o olor que generés intuïció de marxar. D'altres relaten que, de sobte, les cames ja no responien. És un dels efectes que el sarín provoca en el sistema nerviós perifèric. I han quedat asseguts al terra mentre el vagó avançava sense saber si arribarien vius a la pròxima estació. Un home, que després declararia com a testimoni, explica que no recorda exactament com ha arribat a fora del vagó. Només recorda que una dona desconeguda l'ha agafat del braç, tot i estar ella mateixa afectada, i l'ha arrossegat fins a la porta d'emergència. Cap dels dos sabia què els estava atacant, però aquella acció, segons els metges, probablement li va salvar la vida. Les xifres són impressionants. Més de 5.500 persones han patit símptomes, però això no reflecteix realment el caos. A nivell operatiu, Tòquio es col·lapsa parcialment. Línies interrompudes, estacions tancades, gent intentant trucar familiars sense aconseguir-ho perquè les xarxes estan saturades. El govern activa una unitat especial de crisi que, fins aquell moment, gairebé no havia practicat situacions d'atac químic a gran escala. Segons es recull posteriorment, un dels reptes més grans va ser informar la població sense generar pànic massiu. Els mitjans de comunicació japonesos obren edicions especials, però els primers minuts són confosos. Encara no es pot assegurar si és un accident, un sabotatge o un atac terrorista. Les autoritats identifiquen ràpidament Aum Shinrikyo com a responsables i centenars de policies entren als complexos de la secta. Descobreixen coses que costen d'imaginar. Centrifugadores industrials, manuals amb fórmules químiques detallades, recipients especials per a precursors del sarin i fins i tot, segons es va informar, un prototip de dispositiu per dispersar gas des de vehicles en moviment. El detall més inquietant de tots és que la secta ja havia provat sarin abans. L'any 1994, a Matsumoto, en una acció que ja havia causat morts, però que no s'havia pogut atribuir clarament fins després de l'atemptat al metro. També es troben registres interns que mostren que Asahara donava ordres directes. Els membres de la secta, molts d'ells amb formació científica avançada, actuaven per fidelitat absoluta. Cap indici fiable apunta a una dissidència interna capaç d'aturar l'atac. Molts supervivents relaten que després de l'atemptat, viure amb el record era tan difícil com els símptomes físics. Alguns van quedar amb problemes pulmonars crònics, d'altres alteracions de la visió irrevertibles. També hi ha un nombre important de persones que han desenvolupat ansietat, trastorn del pànic i estrès posttraumàtic. Llavors, el Japó va reforçar protocols, va redissenyar parts de la resposta sanitària i va crear equips especialitzats en agents químics que encara avui estan actius. Quan visites Tòquio no hi ha grans monuments sobre l'atemptat, però sí que hi ha petites plaques, testimonis, records en museus i reportatges anuals. La ciutat no converteix aquella tragèdia en un símbol arquitectònic, la converteix en la memòria col·lectiva, discreta però profunda. El que va passar aquell dilluns al matí ens recorda que la rutina, la normalitat i la seguretat poden trencar-se en qüestió d'instants, de minuts. El gas sarin era invisible, però l'impacte va ser colossal. Però també ens recorda com en els moments difícils som capaços de col·laborar entre nosaltres i ajudar-nos, sense importar la nostra pròpia seguretat. Tòquio aquell dia va actuar com a ciutat i com a comunitat, i va demostrar que es pot resistir encara que sigui al preu de la por i del dolor. Fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar el programa. Fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-6175. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem. I hem d'arribar al butlletí de les 11 i ho fem amb Antonio Carmona, Más de lo que te quiero. Salutacions a Toni Guerrero, d'aquí no res, al butlletí de les 11 i després Ivan Llerpes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a la P7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. En directe.
4: En directe.
3: Ivan Llerpes.
5: Aquí estem en directe des de Ràdio Vilafant FM, compartint, doncs, aquest matí de ràdio, 16 de juny, caloreta al canto, eh? I vinga, èxits que anirem escoltant des d'ara i fins la una. Marcela Moreno, Para toda la vida. Una de les cançons d'èxit que donen aquest aire una mica estiuenc, ja quasi que estem honorant, eh?

I així estarem, com dèiem, amb molt bona música, bona veu i, a més, doncs intentant seleccionar aquelles cançonetes que de ben segur et venen ganes de cantar, com aquesta de Maral. Perquè és que estem a punt de que arribin aquests dies d'estiu i, com no, doncs a Maral ens porta Dies de Verano.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I vinga, que continuen els èxits amb un altre clàssic d'aquells que no poden faltar en èpoques com ara. Aquesta Gloria és Umberto Tozzi. I així anirem navegant poquet a poquet, eh? Són aquelles cançons que podríem dir quasi que són maxis, eh? 5 minutets de cançoneta, quasi, eh?

Aquí teníem Umberto Tozzi amb la seva Glòria. I aquí seguim amb més himnes, doncs, que han fet història. Ara el que farem és viatjar cap a l'any 1989 amb una de les cançons més festives i reconeixibles de finals dels anys 80. I és que els nord-americans de B-52 ens van portar, doncs, una proposta musical que sona amb molt èxit, el Love Shack, inclòs en el disc Cosmic Thing. Una cançó que va arribar al número 3 del Billboard als Estats Units i es va convertir en tot un símbol de festa. Doncs gràcies a aquest ritme que estem escoltant, contagiós, i aquell inoblidable Tin Roof Rusted, eh? B-52 i el Love Shack, aquí, a la teva ràdio.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ja ho saps, doncs, que ara pots presentar la teva candidatura. Ens anem amb una invitació per viure la vida sense presses. I ens anem a l'any 2005 per escoltar a Chambao, que ens recorda que tot arriba poquito a poco, eh? Un clàssic del flamenco chill. A més, doncs, ja ho sabem, que després d'aquest exitós tema, recordem que la Mari, la vocalista, doncs, va superar un càncer i va continuar al capdavant d'aquest projecte de Chambao, convertint-se en un exemple de superació personal, eh? Ens quedem, doncs, amb aquest tema musical... Chambao.

0: mano.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sabol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
4: I aquí continuem, en directe des de la ràdio i en directe amb l'àlbum En Vivo Mucho Mejor, perquè és el moment de posar una mica de dosi de rock castellà. Amb Ariel Roth, un músic argentí que va ser figura clau del rock dels 80 i dels 90 amb bandes com Tequila y Los Rodríguez, i que després, amb la seva carrera en solitari, l'any 2000 ho publicara, Quiero Besarte, és la cançó que escoltem. A més, doncs, amb aquesta dosi d'energia, continuem aquí a Vilafant FM.

Doncs sí, ja veieu, que en vivo s'escolta molt millor tot, eh? A més, com dèiem, aquesta proposta musical segellava un èxit en carrera en solitari i amb cançons com aquesta destacava moltíssim. Que hi ha dues versions, la d'estudi, que estava inclosa a l'àlbum Cenizas en el aire, que es va publicar el 99, tot i que aquesta és la versió que esteu escoltant ara, és la que més s'ha punxat en emissores, En vivo mucho mejor, àlbum 2001 i aquest Quiero besarte. I ara ens anem cap al 2005 perquè Coti ens recorda que cada dia és una oportunitat per començar de nou. I així és com sona un dels seus grans clàssics que segur que també has cantat en alguna ocasió perquè diu que antes que ver el sol, així és com es titula aquesta. Una cançó que olora a estiu, i a carretera.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972 54 61 75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606 59 91 19. I les Forques, Antoni Caselles, 609 45 07 41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.

Clàssic del poca espanyol dels 80, des de Màlaga, en aquest cas Danza Invisible, va conquerir les llistes d'èxits amb Sabor de Amor, una cançó publicada l'any 88, que encara doncs continua sent una d'aquelles cançons imprescindibles a qualsevol recopilatori de l'època. I aquí hem escoltat una barreja de pop, de rock, de ritmes llatins, un tema doncs que es va convertir en la carta de presentació davant del gran públic. Danza Invisible, Sabor de Amor. I vinga, que continuem amb més èxits. Ara amb una col·laboració que va unir dues de les bandes més populars del pop espanyol dels 2000. Efecto Mariposa i la participació de Pereza, amb una cançó plena de bon rotllo i aquest optimisme que es va connectar ràpidament amb el públic. I la cançó, Si tu quisieras.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Doncs som-hi, continuem aquí a Vilafant FM, amb cançons que només escoltar-les et posen de bon humor, eh? Pan i mantequilla, èxit d'Efecto Pasillo.

Estem a 9 minuts i arribem a les 12 del migdia. Ara ens situarem a l'any 98 amb El Chaval de la Peca, que recuperava un clàssic immortal de Nino Bravo i el convertia en un dels grans èxits del moment. Te'n recordes d'aquest

0: coses, hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
1: Aquabrava.
0: Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
2: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el black hole.
0: L'aquacham per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
2: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
3: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres...

0: Avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXE i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraban. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: 12 i 3 minuts, notícies finalitzades i obrim bloc de música. Continuem, doncs, amb els èxits, però sí que és veritat que ara ens quedem un momentet aquí a la zona de Tortellà, perquè vam tenir-los amb nosaltres aquí a la ràdio, els Tortellinis, i vam fer doncs cançons com aquest Mel que vam escoltar en els Conillin Concert. Així donem la

Tortellinis, que van estar, com dèiem, als Conill in Concert. Precisament aquesta cançó va sonar una de les edicions que vam tenir, doncs, així, en música festiva, una banda sencera sobre l'escenari que emplenava cada racó, eh? Amb Mel hem començat aquesta horeta musical des de les 11 que estic amb tu i fins la 1, ara, doncs, amb Segell Català, com dèiem, amb un àlbum publicat el 2018, l'àlbum Venim de Lluny, grup de Terrassa que ens va presentar aquest ska, reggae, pop, ritmes llatins, amb Ara.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Hi ha dies que un simple somriure ho canvia tot, eh? I així ho cantava Seguridad Social amb aquest himne dels 90 que encara posa a la gent de bon humor, eh? Regálame tu sonrisa. Clàssic que desprèn aquest optimisme des del primer acord, eh? Així estem amb els èxits des del 107.3 de la FM, des de Ràdio Vilafant. Avui dimarts 16 de juny i amb aquest caloret, doncs amb ganes de refrescar-nos amb aquests mixos també. Arriba la Roser amb aquesta versió dels

0: Aquest Quiero Besarte que ens arriba des de l'àlbum Rafaela, l'any 2006. La Roser, que es va donar a conèixer després de participar en diversos de programes musicals de televisió. I ara ens anirem cap a un altre clàssic.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
0: Ei, atenció, perquè ara heu de baixar les llums, perquè arriba una de les cançons més icòniques de tots els temps, eh? Parlem de Michael Jackson, parlem de zombis, d'una coreografia eterna i un dels discos més venuts a la història, perquè la cançó va revolucionar la música i també la televisió. Va ser el disc més venut de la història del rei del pop, Michael Jackson. Sí, parlem d'aquest Thriller, que molta gent intenta imitar aquests passos. La veritat és que has d'estar en forma, eh? Vinga, va, Michael Jackson, i després anem amb més ritme amb Safri Duo.

Com a dada curiosa d'aquest thriller, no sabia si ho sabies, el videoclip dirigit per John Landis dura gairebé 14 minuts i és considerat una obra mestra del gènere, eh? Una coreografia plena de zombis, una de les més imitades de la història de la música. L'àlbum, o el senzill, es va publicar el 83, l'àlbum el 82, la cançó doncs, es va presentar doncs, el 83. Thriller, conegut com el rei del pop Michael Jackson amb nosaltres, des d'aquests èxits que van sonant a la ràdio. Aquestes cançons abans, que eren llargues, No passava per res. Abans deien que més de 2 o 3 minuts en ràdio era... no es podia posar. Va trencar els esquemes Queen amb el Bohemian Rhapsody i després, doncs, ja moltes cançons van quedar així llargues, I ara arriben els bongos. Impossible quedar-se aquí.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Ara sí que ens relaxarem una miqueta per agafar aires, perquè després venen músiques contundents i ja fem amb aquestes dues cançons. Primer, Presuntos Implicados. Amb aquest Esperaré, després Pereza amb Todo.

8 minuts que passen de dos quarts de d'una, que estem amb a todo, amb pereza, després, com dèiem, d'haver escoltat a Presuntos Implicados. I ara prepara't, perquè després d'aquest petit bloc de publi arriba una festa de Paco Pil. Escolta'm.

0: Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida a 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada de dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol. Doncs com dèiem, puja el volum de la ràdio, versió del

0: els més valents. Paire Thailand pels petits. Tropica Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert.

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! I aquí ens quedem ara amb els Black Eyed Peas, amb una també d'aquelles cançons que et fan pujar el volum de la ràdio. No sé si això ho podràs fer-ho si estàs a la feina, però si ho pots fer-ho, fes-ho, si portes auriculars. Arriba The Time!

I estem, doncs, amb música electrònica. Estàvem amb Paco Pil, David Guetta, Black Eyed Peas, amb el The Time, i encara continuem. A 7 minuts per la 1, arriba el DJ Got Us Falling In Love amb Usher.

0: Thank you, DJ.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment. ...26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
2: I anem cap a la una i ho fem amb les Spice Girls, amb el seu clàssic i un dels temes més destacats, el Wannabe. I et deixem amb la resta de la programació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució de tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que consideren la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda per tant descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos, que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.

Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Doncs ja arrenquem una nova edició del nostre butlletí de notícies. Roses rebutja el decret sobre els habitatges d'ús turístic perquè alerta que podria tenir un fort impacte econòmic al municipi. La família del jove desaparegut al mar de Roses ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo. L'Institut Alexandre de l'Ofeu ha commemorat els 20 anys del cicle de cures auxiliars d'infermeria i també els 10 anys del cicle de farmàcia i parafarmàcia, consolidant Figueres com un referent en la formació professional sanitària. Una auditoria externa encarregada per l'Ajuntament de Pont de Molins ha detectat diverses despeses presumptament irregulars. Dues persones han estat detingudes aquesta matinada en Puri Brava després d'una baralla que s'haurien utilitzat una arma blanca i una ampolla de vidre. Castelló d'Empúries s'ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada dedicada a reivindicar les tradicions agrícoles. Alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola Caritat Serinyana de Cadaqués participen en un projecte pioner de conservació marina criant ous de tauró gat. Una mare amb ganes de tastar els famosos taps de Cadaqués ha estat l'origen d'una aventura sobre dues rodes de més de 200 quilòmetres. I des de la xarxa, en Lluís Mipérez, per posar el punt final a aquesta edició de l'informatiu.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Com dèiem a l'inici de titulars, en Roses en rebutja el decret sobre els habitatges d'ús turístic perquè alerta que podria tenir un fort impacte econòmic al municipi. L'Ajuntament ha aprovat una moció en contra de la regularització impulsada per la Generalitat, argumentant que podria comportar la desaparició de més de 3.300 pisos turístics, l'equivalent al 62% de l'oferta d'allotjament de la població. El consistori defensa que cal una regularització adaptada a la realitat dels municipis turístics i adverteix de les conseqüències que podria tenir per a l'economia local i l'ocupació. La moció va prosperar amb el suport de tots els grups municipals, excepte Esquerra Republicana de Catalunya.
2: L'Institut Alexandre de l'Ofeu ha commemorat els 20 anys del cicle de cures auxiliars d'infermeria i els 10 anys del cicle de farmàcia i parafarmàcia, consolidant Figueres com un referent en la formació professional sanitària. L'acte, celebrat a l'Auditori dels Caputxins, va reunir representants institucionals, professorat, exalumnes i professionals del sector. El centre ha destacat l'augment de la demanda d'aquests estudis, que aquest curs ha obligat a ampliar les places del cicle d'infermeria. La proximitat amb l'Hospital de Figueres permet, a més, reforçar la formació pràctica dels futurs professionals sanitaris.
3: La família del jove desaparegut al mar a Roses ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo. Adam, de 16 anys, va desaparèixer el passat 10 de juny durant una sortida en moto d'aigua a la badia de Roses. Els seus familiars han difós un cartell amb la seva fotografia i dades físiques i demanen que qualsevol persona que disposi d'informació real es posi en contacte amb ells. També han reclamat que s'aturin els rumors i les especulacions sobre el cas. Mentrestant, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir què va passar. Mentre, els dispositius de recerca es troben actualment en fase passiva a l'espera de nous indicis.
1: Una auditoria externa encarregada per l'Ajuntament de Pont de Molins ha detectat diverses despeses presumptament irregulars en la gestió municipal entre els anys 2012 i 2025. Segons l'informe presentat per l'alcaldessa Maria Lluís Gurnai, s'hi recullen factures de restauració sense una justificació clara, entre elles més de 7.700 euros gastats en un únic restaurant, així com altres despeses com la compra d'una bicicleta elèctrica sense destí conegut o un cotxet de nadó carregat als comptes municipals. El PSC, formació amb la qual Gurnai es presentarà a les municipals del 2027, denuncia anys de descontrol en la despesa pública. La presentació de l'auditoria arriba en plena crisi política al municipi a pocs dies del debat d'una moció de censura prevista per aquest 18 de juny.
2: Castelló d'Empúries ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada dedicada a reivindicar les tradicions agrícoles i la memòria pagesa del municipi. Emmarcada dins la proposta del camp a la taula, la cita ha comptat amb activitats familiars, demostracions vinculades al món rural i la presentació del catàleg de llavors locals. Un dels moments més destacats ha estat la segona edició del concurs del pagès de ferro, una prova que combina força i habilitat i que s'ha convertit en un dels grans atractius de la festa. La bona meteorologia ha contribuït a l'èxit de participació d'una jornada pensada per preservar i transmetre el patrimoni agrícola de l'Empordà.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Dues persones han estat detingudes aquesta matinada a Empuria Brava després d'una baralla en què s'haurien utilitzat una arma blanca i una ampolla de vidre. Els fets han tingut lloc cap a 1:15 al sector Santo Domingo, després que diversos avisos alertessin d'un enfrontament a la via pública. La policia local de Castelló d'Empúries, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, van identificar els presumptes implicats i van intervenir els objectes utilitzats durant la disputa. Tot i la virulència dels fets, no es va haver de lamentar cap persona ferida. Els dos homes, de 30 i 33 anys, han quedat detinguts com a presumptos autors d'un delicte d'amenaces greus. Durant l'actuació, els agents també van localitzar diversos objectes que podrien tenir un origen lícit i que ara s'estan investigant per determinar si estan relacionats amb altres delictes. La policia local ha destacat la importància de la col·laboració ciutadana que va permetre una intervenció ràpida i eficaç.
1: I alumnes de primer d'ESO, de l'Institut Escola Caritat Serinyana de Cadaqués, participen en un projecte pioner de conservació marina criant ous de tauró gat recuperats accidentalment a les xarxes de pescadors del Cap de Creus. La iniciativa impulsada per la Fundació Aletea, amb el suport del Parc Natural del Cap de Creus i la Generalitat, combina educació ambiental i recerca científica. Els estudiants s'encarreguen de mantenir els aquaris, controlar la qualitat de l'aigua i documentar tot el procés fins a l'alliberament dels exemplars previst per al pròxim curs. El projecte, anomenat La primera llum dels taurons, busca acostar als joves a la biodiversitat marina i reforçar el vincle entre l'escola, el territori i el sector pesquer.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una mare amb ganes de tastar els famosos taps de Cadaqués ha estat l'origen d'una aventura sobre dues rodes de més de 200 quilòmetres. L'aventurer Pol Codina i el seu amic Ignasi Robert han sortit de Barcelona a primera hora del matí. I després de més de 13 hores pedalant i recorrent poblacions com Vic, Olot i Figueres, han arribat a Cadaqués amb un únic objectiu: comprar una caixa d'aquest emblemàtic dolç de la pastisseria Can Cabrises. La seva experiència, compartida a través de les xarxes socials, s'ha fet viral i ha servit per reivindicar un dels productes més tradicionals i estimats de la gastronomia cadaquesenca. Els taps de Cadaqués, elaborats des de finals del segle XIX, s'han convertit en tot un símbol del municipi i poden arribar a vendre fins a 4.000 unitats diàries durant els mesos d'estiu.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat. Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Per tancar aquesta edició del butlletí de notícies, arriba la previsió del temps amb aquest espai que ens patrocina Llenyes Empordà i des de la xarxa ens en informa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Una situació molt tranquil·la, la que estem tenint a hores d'ara a les comarques de Girona, i de fet els núvols són molt escassos i així continuarà gran part de la jornada a gairebé tota la demarcació, sobretot quan més a prop del mar. Aquest cel estarà més obert durant tota la jornada. Sí que aquesta tarda apareixeran algunes nuvolades al Ripollès, sobretot l'Alt Ripollès, també la Cerdanya i l'Alta Garrotxa. En aquests indrets, a tocar de França, bàsicament, arribaran a caure alguns ramets o algunes tempestes. Les més probables avui les tindrem a la capçalera de la Vall de Ribes, en el cas del Ripollès, i també a la Cerdanya, però sempre ruixats de tarda, a partir de les 3-4 de la tarda. La resta de contrades, com dèiem, el sol serà molt més dominant, i la calor, que de fet a hores d'ara ja és palès en alguns racons de l'Alt Empordà, tarda, que portarà 33-34 graus de màxima en alguns indrets, sobretot de l'interior de la selva, del sud del Gironès o cap a la Baixa Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà. Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa. Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
1: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar al últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps, que en el té Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
1: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
1: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
1: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
14: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem, doncs, que es consolidi aquesta situació.
3: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
15: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
17: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
16: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
19: Hi sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
18: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
1: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
21: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre, no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
20: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
1: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
22: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
23: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? I doncs, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
22: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
1: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
3: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
24: Crear una estació soterrada de busos turístics
4: per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
3: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
3: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
1: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
3: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
1: I és moment per a la cultura. Comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
1: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
24: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
25: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable
2: Sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
8: Com tu dius, no? És un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
25: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
9: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
25: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
0: El diccionari TermCat.
12: 40 anys, 40 paraules.
26: 1998. Índex de xafogó.
27: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
0: Marta Sabater.
28: Solvines diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista. Per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de xafogó. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
12: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja a tocar de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció del Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
14: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
15: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
17: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
16: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
18: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat.

0: negativament, i també per a que les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
1: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
2: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
4: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
3: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
2: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
6: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
5: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
2: A Badalona, dos gossos policia s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les policies locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
7: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
8: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
7: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos afegeix també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
2: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de Dalia Cali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
9: Rigorós, modern i ambiciós.

0: qualificat la direcció del Mercat de Música Viva al certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
0: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
2: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
3: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
4: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem, de les nostres tradicions.
3: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
5: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
6: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
5: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix en el grup d'Espanya les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
7: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja dic que no només és el fet que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
5: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
8: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1. Pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
5: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
9: Quan em van trucar l'Aleix des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
5: I tornant al futbol, a la Lliga Elit, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
10: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
5: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest dimarts, últim dimarts de tertúlia de temporada, Avui l'Eva Adrias, que està aquí al meu costat, bon dia, Eva.
7: Bon dia.
6: I en Francesc Gaspar, que també el tinc aquí al meu costat, bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
7: Farem ara els dimarts al matí.
6: Sí. Ara ho trobareu a faltar.
8: M'ha quedat buit a l'agenda, que
7: sí,
8: no sé com d'allò.
7: Bueno,
8: si
7: podem quedar igualment.
6: Si voleu, podem quedar a l'escala.
7: Fer un cafè.
6: Fer un banyet a l'escala.
7: També, ben aviat, i mira, comencem el dia d'una altra manera.
6: A les 9 del matí fem un banyet, un cafè i cadascú a casa seu.
8: És una bona manera de començar el dia, eh?
6: Sí, el que passa és que jo treballo, eh? No sé si podré...
7: Voleu fer cada més aviat?
6: Sí, sí. Bueno, jo no sé si seré capaç de despertar-me. A mi em costa molt aixecar-me. Sou dels que se us enganxen els llençols o no?
7: Totalment, a mi em costa molt el matí.
6: Ara aquesta pregunta no t'ha sorprès,
8: no, sí,
6: eh?
8: Ara no sé.
7: A mi em costa els matins,
8: però,
7: eh?
8: Però no, a mi no. No. Jo me poso el despertar... Ara, eh? No estic... parlant d'anys enrere, eh?
6: Vale, amb l'edat que tens ara,
8: sí.
6: El francès del present.
8: Del present, em poso el despertador però no em sona mai.
6: No et sona mai?
7: Et despertes abans.
8: Sí.
6: Ostres.
8: Sí, sí. I bastant d'hora.
6: Ostres, no, jo és com em desperto i 5 minuts més. I llavors ja sona
7: l'edat. Jo també soc d'aquestes que m'endreix el dematí, eh?
6: Sí.
7: Ja me poso el despertador amb temps, saps? Per poder m'endrejar una miqueta.
8: Bueno, jo me'n recordo que havia arribat a posar-me...
6: Diversos despertadors.
8: Diversos, allò 3 o 4 alarmes.
7: Perquè si no, no m'aixeco.
8: Però ara no sé.
6: És que dormir és... I us aneu a dormir aviat?
7: Però són etapes, també.
8: Sí, cada vegada també més aviat.
6: Més aviat.
7: No, aviat no, jo no.
6: Jo veus que tampoc sóc d'anar a dormir extra aviat. Ahir vaig anar a dormir aviat i era havien ser... potser quasi les 12.
7: És que amb logística i tot, ja, un cop acabes, no?
6: Sí. Bueno, passa que la logística vespertina, bo de nit, ja la delego al meu home. Jo vaig fer dormir els nens molt de temps, ara li toca a mi fer-los anar a dormir. No sé què és més difícil, ara que són grans.
7: O quan eren més petits.
6: O quan eren més petits.
8: De vegades els fotés allà a la cuna.
6: No.
8: Al cabàs i venga.
6: No.
8: Era
6: dintre el llit amb mi i pit. Sí.
7: No, no podia fer el teu home, això.
6: No, per això dic, jo vaig encarregar-me 3 anys i mig, ara te toca a tu. No, vull dir, està repartit així. Després suposo que hi haurà un període que hauré de tornar a fer-ho jo. Bueno, no, ja seran
7: no,
6: grans.
7: No, no, ja
8: caldrà crear sols,
6: No, quan hagin d'anar a la discoteca ja me n'encarregaré jo. Jo els aniré a buscar jo.
7: Bueno, és l'etapa, després.
8: Això és una altra etapa, eh?
7: Per això dic, són etapes,
8: eh? Etapa de quedar-te fins a les 4 o les 5 o les 3 o l'hora que sigui.
6: M'aniré de festa jo també.
8: I anar cap a Roses, cap a Castelló, cap a l'Escala, cap a...
6: Sí.
8: Sí, sí.
6: Bueno,
0: no ho faràs.
6: No ho faràs?
0: No. Lo d'anar de festa no ho faràs i ja veuràs que serà un pal tenir que anar, el que diu en francès, aixecar-te a les 4 del matí per anar-los a buscar. Sí, sí. Perquè llavors tu, quan vas a buscar-los, estan allà esperant, saps? No, tu no t'has d'esperar, amb el cotxe, no. Ells surten de seguida,
6: A veure, jo sortia sempre de seguida. Ja. Si són fills meus, s'han de semblar a mi, no?
7: Jo la sort que tinc és que em costa anar a dormir, no? El que diguem, però per exemple, amb les 4 o 5 del matí m'he hagut d'aixecar anar-los a buscar, els vaig a buscar, torno al llit i em torno a dormir,
6: sí.
7: Com si no passés res.
6: Jo depèn.
7: Hi ha gent que es desvella, sí. Jo puc seguir dormint sense cap problema.
6: Jo depèn,
7: llavors, no molesta gaire.
6: Jo depèn, però jo aprofitaré per sortir jo també una mica.
7: Jo també ho deia, sí. I després el que vols és descansar. Dius, aprofito que som fora, descanso i ja m'aixecaré l'hora que m'ho.
6: O els hi dic, ja us espavilareu per tornar, que jo me'n vaig de festa a un altre lloc. No sé, tu sabràs.
7: No
8: els teus plans.
6: Bueno,
7: després comences etapes. I si pugen al cotxe amb algú que... I si van amb no sé qui... I si et menges la llei, saps què? Me'n vaig a dormir i els vaig a buscar jo. Ja està.
6: Els icis són complicats. Sí. Bueno, si us sembla...
8: Després d'aquest anàlisi de la geopolítica...
6: De la geopolítica del son.
7: Del son?
6: I de la família. Va, anem per la geopolítica local. Vaig a fer-los la pregunta, millor, que té raó en Francesc, que els altres dies de tertúlia l'hauria d'anar fent. Us presentareu a les properes eleccions municipals, que falten falta un any per les investidures?
0: Jo no.
6: Tu no, no, Toni? No. Jo tampoc. No.
8: Jo per contestar això he de parlar amb els meus advocats abans.
6: Ah, d'acord. El meu advocat no em permet respondre aquesta pregunta ara mateix, no?
8: No, sí. Jo, sí. Sí, perquè...
6: Hi ha ganes.
8: Bueno, hi ha ganes, sí, perquè en aquest segon segle hem fet 4 anys i bueno, sempre jo he cregut que el cicle, diguéssim, de 8 anys és el més idoni. Evidentment perquè també des de la llista o des del partit també m'ho van demanar i bueno, tinc encara ganes de tornar.
6: Clar, perquè això és el més important, tenir-ne ganes, perquè si no en tens ganes...
8: No, si no tens ganes...
6: Per més que t'apretin el partit, sí. No val la pena, no?
8: No. Això no t'hi pots dedicar per...
6: Perquè sí.
8: I sí, té que haver un component de...
7: Hi ha vocació.
8: De vocació, sí, de bueno, de que t'agrada. Sí,
7: de poder portar, està clar.
6: I l'Eva, sí, perquè va fer una presentació.
7: Jo divendres vaig fer presentació i sí, a totes, i amb moltes ganes, molta energia, molta il·lusió, i crec possible que hi hagi canvis, per tant, encara més motivada, no?
6: Que bé.
7: Sí.
6: La Mireia també?
7: La Mireia també. Que passa que ens canvia aquesta vegada perquè els municipis de 5.000 una persones passem a ser llistes cremallera. Sí.
6: Ah, d'acord.
7: Llavors ella no podrà ser la 2. Haig de tenir un home de 2, ella irà de 3 i s'ha d'anar...
0: Sí, veus, és masclisme. T'obliguen a posar un home de 2. Això és masclisme. És masclisme.
7: Sí, perquè, mira, les anteriors érem 3 dones, Primera, segona i tercera érem dones. I, bueno, ens han desmuntat ara primera, segona i tercera, hauran de ser primera.
0: Aquí també hi ha fot. Amb això de la política, perdoneu-me.
6: Jo això no ho entenc.
0: Primer va començar les llistes, primer va començar la paritat, Tenia una llista d'homes i dones. Ara, llistes que el veien. Home, dona. Al final.
8: Jo això no sé. Ja ho trobo com...
0: No, imposat.
6: Aquí a Vilafant passa,
0: una imposició.
6: Sí,
8: a partir de 5.000.
6: Val.
0: Això és una democràcia...
6: Sí.
8: No sé, que hi hagi paritat, jo ho veig bé. Però ja que se tinguin que fer les llistes
7: tan marcades
8: bastant... perquè tu és que dic,
6: que sigui
8: tu, si tu
6: dos...
8: tens una dos de confiança que ha estat en
6: clar,
8: tu i que
6: clar. I que a més ja té un bagatge.
7: Exacte.
8: Pues no sé, pues t'estimes més poder tindre-la més al cantó. Bé, no sé, no.
6: I si fossin llistes obertes? Vinga, va, que és un altre tema que vam debatre.
0: No interessa als partits. Els partits polítics són els primers, els partits polítics són els primers
9: que no volen,
0: que no volen, no els interessa les llistes obertes.
7: Jo els veig possibles a nivell municipal, sí. Tu votes les persones, sí. Llavors si coneixes persones, no, els candidats, crec que és possible, i llavors la finalitat municipal és benestar pel poble. Llavors si tots els que es presenten van per aquí, també jo crec que hi ha possibilitats d'arribar a acords, a pactes i a governar. Jo a nivell municipal encara ho veig, més amunt ja no, perquè la proximitat aquesta no hi és, no?
8: De fet, després, una vegada que passen els resultats, el dia de les eleccions, ja quasi ara a partir s'han d'arribar aquests pactes, no?
6: Sí,
8: i per tant ja també
6: perquè les majories absolutes han mort, no?
7: A l'escala no, eh?
8: No. Bueno, l'escala, és veritat,
6: a l'escala, Figueres,
7: a l'escala tenim majoria absoluta,
8: però, bueno, en
7: i fa anys,
8: percentatge que... molt elevat. Jo crec que sí que són pactes, no? Els que s'han d'arribar, que una miqueta ja fas aquestes llistes. No.
0: Sí. I quantes més llistes... Si ara...
6: Clar, quantes més llistes, ara... més difícil la majoria absoluta. No?
0: Que després fer una llista no és tan fàcil, perquè necessites, a Vilafant són 16 o 17 persones, i no és fàcil reunir 16 o 17 persones, i per tant no és fàcil fer una llista. Però dit això, clar, si tu penses que a Vilafant tenim PSC, Junts, Ciutadans, ara imagina que PP, Vox, Esquerra, vull dir, quantes més som, llistes som tenim. Vilafant, vull dir, quantes més llistes
6: potser que hi hagi aliança, potser... Més,
0: no, però clar, és que quan tu has de pactar amb un ja és difícil, amb un altre, vull dir, si has de pactar amb dos o tres altres encara és
6: encara
0: més complicat.
6: Bueno,
8: depèn. Sí que és difícil, però jo crec que has de tindre una visió municipalista de tot plegat, vull dir, jo què sé, aquí mateix a Vilafant el pacte que es va fer, doncs també si et el mires des d'un punt de vista
6: polític
8: estatal o nacional català, doncs també dius, hòstia, no enquadra, però jo crec que en els municipis s'ha de mirar més els programes, i s'ha de mirar més les persones, i s'ha de mirar més una mica la voluntat d'aquestes persones en tirar endavant o no un projecte, no? I bé, i després una vegada estàs allà, parles de tot menys de lo que et separa, no?
6: Clar, perquè, clar,
8: evidentment,
6: clar,
8: que les coses que ens separen, no ens, de cop i volta no dius, hòstia,
6: ara
8: és fantàstic tot,
6: sí.
8: I ara no, continua havent-hi les diferències, però hi ha un nexe.
6: Clar, i també
8: que és el municipi,
6: sí. I també és una qüestió de tarannàs, no? També perquè si tu doncs saps, coneixes la persona, ahir ho parlava, no? Coneixes aquella persona, saps que podràs treballar amb aquella persona, i amb aquella altra potser no, perquè no hi ha un tarannà compartit,
8: sí,
6: no?
8: Sí.
6: Una manera de ser, no?
0: També haig de dir que la política municipal ha canviat molt els últims anys, perquè hi ha uns controls i una manera de fer les coses diferents als d'abans.
6: Tot i així em sorprenen coses que passen, que abans a micro tancat parlàvem del tema de Pont de Molins, que s'ha d'aquesta notícia, que han trobat despeses d'un cotxet, sofàs,
0: bicicleta
8: elèctrica. Sí, això és veritat. Suposo que és, no sé, si és veritat,
6: bueno, clar,
8: si és, no sé si és presumptament.
6: Jo poso sempre tot entre cometes, perquè...
8: Però no entenc com
0: el secretari, els
8: controls que hi ha ara, no entenc, clar, com ho han pogut fer.
7: Això deu ser de fa anys, no?
0: Perquè... Això deu ser de fa anys, sí, suposo.
7: Portava uns anys governants,
0: sí, sí, també. Sí, bueno, suposo que s'ha 4 o 5 anys enrere. Jo crec que últimament els ajuntaments... Jo no ho veig possible fer aquestes coses,
6: eh? No, escolta, però últimament...
8: Qualsevol despesa...
7: Rigorós, ara, ja
8: qualsevol despesa has de justificar-ho... Vam, almenys aquí, i suposo que a l'escala...
6: Sí, a tot arreu,
0: I que són unes despeses, allò que dius, han de ser una mica, a veure, amb cari, jo entenc que un regidor, un alcalde, vagi a una reunió a Barcelona i la reunió sigui a les 12 i se li pagui el tren, l'esmorzar, el taxi, el dinar, tot això, cap problema, només faltaria, no? Perquè ha anat a fer una feina pel poble. Però clar, després has de justificar segons quins sopars o quins dinars que dius, bueno, però aquest sopar de què era? De amigos? Això ja no ho paga l'Ajuntament,
6: clar,
0: no?
6: Clar,
0: coses d'aquestes, i jo veient el control que
6: home,
0: hi ha...
6: S'han de demanar sempre tres pressupostos, fer el contracte menor...
0: Sí, aquí per comprar un boli has de demanar tres pressupostos, tres empreses diferents, el mateix boli i el que sigui més econòmic, comprar-li el boli.
6: Bolígraf potser no,
0: per
6: no,
0: dir
6: però...
0: Per dir un exemple, no?
6: Però coses més,
0: sí, coses,
6: més grans.
0: Qualsevol cosa que passi de, no sé, 250 a 300 euros, ja la secretària o el secretari t'estan dient, tres pressupostos, jo ho veig molt bé, perquè es controla molt. Però abans es feien... O sigui, ara hi ha un control que jo trobo molt just. A vegades ho trobes, hosti, per 300 euros excessiu, però de manera controlar-ho, però abans és que abans
6: el, tot el que ha passat abans,
0: sí, sí, abans era una cosa molt així,
6: però això dificulta, ara vaig a la part de promoció econòmica que sé que a en Francesc li agrada, dificulta potser també comprar en el comerç local, no? Si has de fer tres pressupost, totes aquestes coses, tot té el seu hàndicap.
8: La llei de contractes que hi ha, i o sigui, a partir del Montoro, del ministre PP, jo sempre he pensat que dificulta el que has dit tu, que dificulta bastant el que és el petit industrial, el petit comercial,
6: perquè que a més a més és l'idiosincràsia del comerç que tenim aquí.
8: Per una banda, està bé, perquè dius, hòstia, anem a unificar compres, no?
6: Això també.
8: En temes molt, molt, molt generals, no? Potser telefonia, potser energia, potser vehicles, potser, no sé. Anem a crear això per tal de poder negociar amb el fabricant un millor preu. Vale, d'acord. Bo, això és una bona idea. Però què passa? Que després en aquestes licitacions, al final només es poden presentar gent que tingui una estructura potent com per poder fer uns bons preus, per poder fer un munt de paperassa.
6: Clar.
8: I què passa? Pues que la persona o l'industrial o el comercial de més petitonet, doncs aquest es va perdent. Després hi ha el tema dels menors, que aquí...
6: Contracte menor,
8: Contracte menor, que també per aquí podien entrar-hi més, però després també una repetició d'un mateix proveïdor...
6: La concurrència,
8: La concurrència,
6: que
8: doncs, també està penalitzada. Aleshores, bueno, clar, tot té dos cares.
6: Si tu dius, per exemple, no, les fleques de Vilafant, hi ha tres, i fas diferents actes, un dia compres una, després l'altre, l'altre. Però clar, si només en tens tres, doncs hauràs de repetir.
8: Sí, sí, sí.
0: Però els tres, no només amb un. O sigui, tu pots repetir els tres, no només amb un. Que abans era més fàcil, perquè l'uno era mi cunyau. Llavors li compraves el cunyau, m'entens o no? I ara això ja no es pot fer.
6: Però bueno, està bé que no es pugui fer.
8: Una altra dificultat que hi ha amb això és que a vegades aquestes grans empreses, com que al final mana molt el preu, no? Mana molt l'oferta econòmica, a vegades te foten una oferta que dius, uala,
6: no, vale, no la pots rebutjar, diguéssim.
8: No la pots rebutjar, vale, que hi ha també després els controls de
6: les baixes temeràries,
8: de les baixes temeràries, no? Però bueno, però a vegades ens hem trobat que ens han licitat una cosa molt barata que i després ha sigut
7: nosaltres,
8: trunyo, perdó.
7: Tenim un problema molt gros a l'escala amb Urbacer, amb l'empresa
8: de Urbacer.
7: Es va fer una licitació baixa, no es va comptar l'empresa per part seva, no va comptar les puges d'IPC, no comptava que fossin tan altes, i després del Covid hi va haver-hi un canvi i tot això va pujar, i tenim un problema gros perquè ells...
8: Reclamen ara la quantitat.
7: Bueno, reclamen, el problema està en que ells no inverteixen més, perquè és el que varen acordar, l'Ajuntament pensa que falten recursos, que és veritat, i els treballadors que estan dient que el seu sou, què passa, no? Sí, sí. Llavors aquí hi ha a tres bandes una història que dius, al final l'Ajuntament et diu, no, és el que vam signar amb l'empresa. Si l'empresa es va equivocar o ho ha comptat malament, nosaltres no tenim la culpa. Llavors els treballadors diuen, clar, nosaltres tampoc en tenim la culpa, però nosaltres ens han de posar els sous amb el que toca i conveni. I llavors tens els ciutadans que diuen, bueno, jo no tinc la culpa, estic pagant un servei i no s'està netejant el poble i no estan les coses en condicions. Llavors aquí hi ha un remenament també, clar, també et pots equivocar, no?
8: Sí, sí, sí.
7: I és complicat, després de revertir tot això, perquè serà un contracte de 8 anys, encara ens en queden un parell, i ho deia, no, és que podríem fer una licitació nova, sí, però fer una licitació nova, l'equip de govern que hi ha ara te diu, no, home, esclar, és que una nova ens anirem, que ja estarem eleccions, no?
6: Clar.
7: I això què vol dir, licitació nova? Vol dir pujar, segurament.
8: Segurament, sí. Segurament. No, aquí també estem en el tema, i també a nosaltres ens està acabant, penso que estem en l'últim any, i evidentment ja per part de l'empresa, inversió zero.
7: Has tingut un servei bo, encara ho pots mig defensar. Ja. Però clar, quan has tingut un servei molt deficient, tu no pots dir-li a la gent, no, a més ara farem una licitació nova i pagareu més.
6: Però clar, si a més a més, si aquí afegeixes que potser aquesta empresa es torna a presentar i pel que sigui torna a guanyar perquè tu fa una bona oferta,
8: no pots
6: rebutjar-ho, si ha complert
8: les bases del concurs,
6: però no. Vull dir que això encara és més,
0: sí, però segur...
6: posa més sala a la ferida,
0: però serà més car, eh?
8: No pots decidir aquest proveïdor, no el vull treballar amb ell més, no. I això
6: és injust,
8: perquè dius, bueno, si jo sé que aquesta empresa o aquesta persona o el que sigui m'ha fet un mal servei i no el vull més, hòsties, hauríem de poder tindre aquest
6: dret a veto,
8: d'alguna manera, no? O no sé.
0: Sí, però això és una mica una cadena, perquè recordem que el servei d'escombraries és una taxa, no és un impost, vull dir que l'Ajuntament ha de cobrar el que ell paga.
7: Exacte.
0: I aquí veiem dos coses. Primera, que nosaltres, a vegades la gent no és conscient de que paguem per tona. Cada camió que va a Pedret i Marzà llença les escombraries. Clar, sí. Si tu fas més tones del que és, si la gent aboca més, no recicla i tot això, pagues més. Per tant, l'Ajuntament està obligat a... Si pagues més per això, o pagues més, si ara s'acaba el concurs o la prestació de les escombraries i hem de fer un concurs nou, segurament serà més car que el de fa 4 anys.
7: Evidentment.
0: Llavors, vol dir que la pròxima vegada, no ara, però d'aquí un any i pico, quan tot això vagi a concurs i es faci la licitació nova i tal, segurament els vilafantencs haurem de pagar més per aquest servei.
8: Sí. I a més a més que és el tema de la neteja i el tema del reciclatge i dels residus cada vegada s'estan encarint més, eh?
6: Però llavors les tres R's com les apliques? Perquè la primera és, em sembla, reduir. Clar, com redueixes si vas al supermercat? Vale, ara em direu, vés al mercat, porta la teva bossa, vés amb el teu tàper. Vale, però estem preparats com a societat per poder fer això? Això és el que jo em queixo.
7: Preparats,
6: no?
7: Sí, mentalitzats no.
0: No, un apunt, tu que dius, jo vaig al mercat i reciclo les bosses, al mercat de Figueres et dona una bossa de color blau, quasi tots els tenen les mateixes bosses, i jo aquelles bosses, quan arribo a casa i vaig la setmana següent i porto les meves bosses, tant aquelles com les petites transparents, per dir-ho així. Però dec ser l'únic, perquè quan el de la parada, no, ja tinc bosses, em queda mirant com dient, hòstia, aquest ho fa bé. Vull dir que la gent passa de tot, la gent agafa bosses, per posar una llimona agafa una bossa grossa, vull dir que això del reciclatge hi ha molt a pedalar, eh?
6: Clar, bueno, jo els reutilitzo per altres coses, no? Les bosses del supermercat, que jo soc bastant desastre i mai no porto la tote bag o la bossa aquesta de ràfia que en diuen, doncs agafo bossa de plàstic i la faig servir, doncs, bueno, per una altra cosa, per portar una altra cosa, o per les, bueno, qui té animals, doncs per les defecacions dels animals, etcètera, no? Vull dir, l'important és fer-la servir més d'un cop.
8: Sí, semblava que això de les bosses
6: s'havia d'acabar,
8: no? Com van començar a posar-hi preu a la bossa.
6: Sí,
8: però és que em penso que hi ha postos que ja ni te'ls cobren. No parlo de supermercats.
6: O te'ls cobren i no te'n dones compte.
8: Però, bueno, sí que és veritat que hi ha una generació, sobretot de plàstics, bèstia, i això, si fas el reciclatge a casa, ho veus que...
6: Sí, sí.
8: Hòstia, el d'allò de plàstic cada vegada l'estàs...
6: I el cartró,
8: Cartró també, però jo penso que més plàstic, No?
6: Bueno, clar, depèn del teu...
7: Hi ha molta cosa que porta cartró. L'altre dia ho veia jo amb iogurts, per exemple, no? Que compres els iogurts, i a sobre que ja van amb el plàstic i que van en packs, encara li posen el cartró per fora, no?
8: Sí. Que no seria necessari, no? Perquè ja van enganxats...
7: Sí, però no sé... Que hi ha gent que els deu trencar, no? És el que diguem sempre. Gent que vol agafar menys i diuen no es van
8: a
7: clar.
8: Sí, sí. I així no t'engafen menys.
7: Suposo que va per aquí, Però que hi ha molt de cartró, també.
6: Però clar, també és que, a part de canviar el consum, també potser han de ser les indústries que canvien una mica l'empaquetat, no?
8: Bueno, però això al final...
6: És complicat.
8: Que si la indústria, que si el consumidor... Al final anem fent i ningú... Al final té que... Si s'ha d'haver-hi alguna cosa, té que haver-hi una regulació a nivell, no?, superior, que te digui, mira, s'ha acabat. Prohibit fer servir plàstic, no? Qual cosa no veig ara que sigui possible. Però com no sigui
6: que el plàstic es fa servir per tantes coses...
8: Ja, però com no sigui una cosa així... No crec que per part de l'empresa o per part dels consumidors arribem a...
6: Clar, però no us dona la sensació que tot es carrega sobre el consumidor, més que... No?
8: Bueno.
6: Això que dius, no? Vés al mercat, porta el teu tàper, bueno, sí, però posa-m'ho fàcil, no? Vull dir, no m'empaquetis els ous, no sé quina empresa que feia ous ferrats al buit, no? No.
8: Sí, Mercadona, penso.
6: Sí, clar. O no m'emboliquis la fruita en plàstic individualment, no ho sé.
0: Ja, però ells, les grans superfícies o les empreses, sigui la que sigui, ells el que miren és vendre.
6: Els beneficis.
0: Vendre els beneficis, i ells saben que aquell plàstic a ells els hi costa 2 cèntims o 3 cèntims i tal, i això li carreguen, o sigui, tu el pagues aquell plàstic, després l'has de reciclar. És igual que quan tu compres una ampolla de Fanta, de Coca-Cola, de plàstic, l'hauràs de reciclar, però tu pagues,
6: Sí, esclar. Tu pagues i... Passa que potser es podria fer amb un altre material o no ho sé.
7: Però com ho fèiem abans?
0: En vidre.
6: Tornant, en vidre.
0: Vidre i tornaves al vidre.
7: Per això ho dic, que també al final, i en paper, no, molta cosa. Em recordo, sí, no, anar a comprar embotit i coses, i era... Després es va plastificar més,
8: sí,
7: no?
8: Sí, es
7: va
8: plastificar.
7: El paper,
8: de...
7: paper plastificat, destrassa, no? El destrassa, no, jo parlo de l'altre més gruixut, ja.
8: Hi havia un destrassa,
7: sí,
8: no?
7: Destrassa. Sí,
8: un gruixut que t'embolicaven...
7: I aquest servia després pel foc o per alguna altra cosa, sí, que l'aprofitaves, no? Però ara és tot molt plastificat ja, i ja hi ha...
6: No el pots reutilitzar.
7: No, inclús a l'hora de reciclar, eh? Jo a vegades tinc dubtes de...
6: D'on te va quedar cosa?
7: D'anar, eh? Perquè a vegades tens paper, però per l'altra banda és plàstic. Dius, i sí, això sí, sí, com es ven, no? Cap on te va? I vull dir que...
6: El rebuig no, perquè sí, com més fem, més rebuig fem, més cara és la taxa d'escombraries que parlava
7: més
6: abans.
7: Més abocador fem servir.
8: Bueno, clar, és... És la perversitat del sistema, no? Com, sí, més bé fas les coses, en teoria, més te cobren, perquè, clar, més feina, sí, també, clar, tenen de... Que també és veritat que em penso que, tot i que jo no porto glària i no sé, però em penso que també, depenent de... Si el reciclatge està millor o pitjor ben fet...
6: Sí, els impropis, que diuen Xavi, sempre...
8: Suposo que també te cobren alguna més o una...
6: Si hi ha més impropis, em sembla que te cobren més que no pas si ho fem bé. Per això és important, no?, que separem bé, que doncs que l'orgànic no hi hagi plàstic, per exemple.
0: Ja, però quan li compliques molt la vida a la gent, jo reciclo, no?, i reciclo cartaró, vidre, tot el que sigui orgànic, el que sigui. Però veus molta gent que li dius, i jo li he cridat l'atenció a algú, perdoni, que el cartaró es pot posar allà, i diu, escolti, a mi em cobren el mateix reciclant que no reciclant, i jo estic per històries. Ja. Vale, pues ja està, què li vols dir?
6: Ja, és complicat, eh? Perquè és una qüestió de consciència pròpia, no?
7: És el que deies, mentalitat, i ja cada persona és com és, aquí no, costa molt.
6: I a més, parlàveu de la concessió del servei, no? I moltes vegades, doncs, surt a debat, no?, alguns plenaris o alguns municipis, no? Quina gestió hem de fer? Porta a porta, una empresa, vull dir que se'n parla ja de models municipalitzar, vull dir... Ja,
0: el porta a porta no funciona. Perquè si la gent no està prou mentalitzada d'aquest reciclatge, imagina't el porta a porta.
8: El porta a porta funciona amb nuclis molt petits.
7: Molt petits. Nuclis petits.
8: Sí, però ja amb una certa mida no...
0: Clar, gent, una urbanització... Mira, aquí a Vilafant, agafes una urbanització que són cases unifamiliars, que tothom té lloc al garatge per posar, més o menys, tres contenidors, el de vidre, el de paper, el d'orgànic, no sé què, però clar, obligues a la gent a tenir les escombraries a casa uns dies.
7: Jo t'ho passo a l'escala. Jo vinc i tinc una segona residència i vinc els caps de setmana.
6: Clar.
7: I resulta que dissabte, diumenge, i quan jo me'n vaig, resulta que el diumenge només passa, m'ho invento, el cartró, el plàstic, l'orgànic, tot això ho haig de deixar dintre casa meu fins l'altra setmana, o m'ho haig d'emportar a casa,
8: sí,
7: o...
8: Sí.
7: No, és complicat,
8: sí,
7: eh? És complicat.
6: Sobretot quan entres amb això, no? En cap de setmanes i segona residència, és que no hi estàs totes les setmanes, això encara ho complica més.
8: Jo tinc uns amics que viuen han anat a viure així en plan més rural, diguéssim, amb un nucli petit, i és un estrès, perquè tenen que tindre quasi un calendari per saber si avui dimecres toca vidre,
7: avui no hi ha res,
6: com per equivocar-se i pensar que avui és dijous i resulta que és dimarts.
7: Però no passa res, tu poses la porta i allà que t'ho deixen, vull dir que t'ho trobes al dematí una altra vegada,
8: sí, sí.
7: Ja. És el que dius, és un estrès.
0: O imagineu-vos un Figueres amb blocs de pisos.
6: Clar. Per això deia en Francesc que és més pensat per nuclis més petits. Clar, i remunicipalitzar, que per exemple, complicada, perquè això que deia l'Eva abans, no? Que l'empresa, clar, es va acordar, però clar, no va comptar això. Clar, si el servei és directament des del municipi, ara ja sé que em direu que clar, que això és una despesa molt gran per un ajuntament petit, però potser controles més tu les necessitats, el servei directament,
8: el servei de
6: gestió directa, diguéssim. Bueno, jo vaig posant coses sobre la taula,
8: Sí, sí, clar.
6: No és que pensi que...
8: Clar, te vaig a dir el que ja t'has respost tu mateix, no? Però, clar, tindre uns camions...
6: I el personal.
8: Un personal, tindre uns contenidors, tindre una sèrie de coses que és molt i molt car, Jo crec que no et surt a compte.
0: I ara necessites...
8: Jo crec que està bé que hi hagin...
6: Empreses especialitzades.
8: Que hi hagi empreses especialitzades i a més que hi hagi una
6: rotació, no?
8: No, vull dir que una agrupació de diferents pobles que puguin fer-se amb el mateix servei, vull dir que no cada poble tingui el seu diferent servei, no? Jo crec que la idea no és bona, ara.
6: O sigui, juntava diversos pobles per fer una gestió per directa,
7: en alguns llocs,
6: supramunicipal, diguéssim.
8: Hi ha la funció dels consells comarcals.
6: El consell comarcal. Bueno, de fet, el passa... consell comarcal recull cartró...
8: Sí, el consell cartró... comarcal fa el reciclatge, fa el...
6: cartró i vidre, potser?
8: Cartró i vidre i plàstic, no?
6: Crec que sí. Sí.
7: El meu pare viu a Fornells, a tocar a Girona, i ells ho tenen així, en tots els pobles. Llavors fan el porta a porta cada dia, i dels diferents pobles, i ho fan així. Són tot un grup de municipis. Clar, a la inversió suposo que és molt diferent,
6: clar.
7: I els hi surt molt millor, i el servei és perfecte, eh? O sigui, el que dèiem, el seu calendari, saben què hi ha cada dia,
6: clar.
7: I...
6: Bueno, i que tens el control de dir, mira, s'encareix això i fa falta que hi posem un camió més, però... l'hi posareu, no? En canvi, si és una empresa externa...
8: Però si fixeu, això seria...
7: Pobles petits.
8: Pobles petits, però en pobles ja més grans o en comarques més grans, la funció seria, hauria de ser a través del Consell Comarcal.
6: Mm-hmm.
8: Amb això i amb altres coses. O sigui, també per donar-li una miqueta...
6: Ara estàs obrint un meló
8: sí, important. És un
6: que
8: és, meló, sí.
6: Què serveix, per què serveixen els ens supramunicipals?
8: Pues per agrupar serveis i per embaratir aquest mateix servei i per gestionar coses que poder no cal des del propi municipi, sinó que requereix una visió més àmplia de comarca. Mm-hmm.
6: Clar, aquí tenim consells comarcals i tenim diputacions.
8: Bueno, aquí està el problema, que hi ha dos ens, diguéssim, que una miqueta...
6: Es fan la competència?
8: Bueno, sí, probablement. Passa que un té recursos i l'altre no en té. I jo, per mi, el millor seria pues, tindre un sol unificat i que...
7: els recursos anessin tots junts,
8: sí,
7: sumar i...
6: Però en principi tenen competències diferents, pel que tinc entès, no? A Diputació potser ser més carreteres...
8: S'ho han repartit d'alguna manera, sí. S'ho han repartit d'alguna manera, però, bueno, el Consell jo crec que podria fer molta més cosa del que...
6: I potser el Consell Comarcal és més proper, no?
8: Podria fer més cosa si s'hi cregués, eh?
7: Va,
8: si li dotés,
7: si
8: eh? Perquè no dic que no facin coses, el que passa que els recursos que tenen també
7: són els que són.
6: Bueno, clar, per fer coses sempre es necessiten diners, això està clar, recursos.
7: Però el que estaves dient tu ara, també, Consell Comarcal, vull dir, som més propers, no?, també, jo crec.
8: Jo trobo que l'avantatge del Consell és això.
7: És que és...
8: Més a mi, la gestió, com més propera en el ciutadà, millor.
7: És més real.
8: I ja la Diputació és provincial, ja no parlem de la Generalitat...
7: I ja com més amunt vas, pitjor.
8: O no sé si hi ha alguna cosa més. Però...
6: Ara dubtes de si hi ha alguna cosa més...
8: No, que ens afecti. Bueno, no sé com dir-t'ho.
6: Sí, jo ja sé per on vas. No sé si els nostres oients ja et comencen a conèixer i ja crec que ja saben per on vas, també.
8: Però jo crec que com més a prop del veí, millor.
6: Clar, per això està bé també que en municipis grans doncs, hi hagi...
0: Però aquí el problema que hi ha per exemple, de les escombraries. A Vilafant se li acaba el contracte l'any que ve, però Avinyonet poder el té fins aquí 3 anys, i l'altre el té d'aquí no sé què. Clar, tu dius, home, doncs seria una bona cosa que els pobles petits, Vilafant, Avinyonet, Lledó, no sé què, poguessin mancomunar-se amb un servei, amb una empresa d'escombraries, i potser la licitació seria més econòmica.
6: Clar, una licitació conjunta, no?
0: Ja, però com cadascú té un contracte amb una empresa diferent...
8: Però ara, bueno, ara em fotré poder un tenoma d'allò, però això és una qüestió final de voluntat, eh?
6: Ja.
8: Perquè si...
6: Pots... O sigui que pots esperar, no? Prorrogues,
8: alguns prorroguen i, bueno, es marca una data i a partir d'aquí se fa conjunt. Però, vamos, no sé, no tinc... No voldria
6: però legalment es pot fer això de juntar diversos municipis, mancomunar...
8: Sí.
6: I fer una licitació conjunta? Sí.
8: Bé que nosaltres tenim Fisers.
6: Exacte. No? Bueno, però hi va haver-hi polèmica també. Va sortir a la premsa.
8: Sí, però no el nostre cas, diguéssim.
6: No el cas de Vilafant, sinó el cas d'altres municipis. Sí. Que dius, home, precisament, si estem parlant del que el que convé és més municipalitzar més, agrupar més, i dius, ostres, sembla que sigui contrari, no?, que altres municipis no els deixin entrar.
8: Sí, bueno, hem de veure com acaba.
6: Clar, està als
8: el contenciós, està al tribunal, això.
7: Però bueno, que hi ha municipis i municipis, Jo us sento parlar, clar, jo estiro cap a casa, no? Però el nostre, que és municipi turístic, no té res a veure amb el que es trobeu vosaltres.
6: Clar.
7: Nosaltres tenim, com tot, hi ha uns mesos que anem, però a 2000%, i mesos que estem, pues, al que toca, no? La gent que hi viu tot l'any. Llavors, caps de setmana, hi ha tota una sèrie de coses que
6: bueno, clar, el servei,
7: molt, El servei no ha de ser el mateix.
8: Ja.
7: Juliol i agost no pot ser el mateix a l'escala que el mes de novembre, per dir alguna cosa, no? Llavors aquí jo crec que s'ha de fer una feina una mica més profunda.
6: Clar, t'has de...
8: Què vols dir? Que no, no es pot ajuntar l'escala...
7: Generalitzar, no.
6: Clar, jo crec que per idiosincràsia, suposo,
7: sí,
6: no?
7: Sí.
6: I les necessitats.
7: Sí, sí. I també poder, ja parlem per al nombre d'habitants, del municipi. Yeah. També entenc que no serà igual un municipi petit, com dèiem, no? Un municipi més gran. Yeah. Però jo això ho veig complicat i jo sí que aposto una mica més per fer alguna cosa a nivell municipal, eh? Jo crec que qui ho pot portar més bé la neteja som nosaltres, que som els que estem allà i ho vivim, no? I ho veiem.
6: Bueno,
7: i...
6: tornar al que deia el francès, proximitat.
7: Sí.
6: No?
8: La idea de fer-se com a tal tampoc no és una mala...
7: No,
8: o sigui,
7: no.
8: una empresa público-privada...
6: Público-privada. Mixta, eh?
8: Mixta.
7: Jo aquesta opció no la veig malament, no, per exemple, al meu municipi. Eh?
8: No, no,
7: penso que és una opció bona per poder tenir un servei digne,
8: sí,
7: al final.
8: Sí, sí.
6: Bueno, clar, cal fer números i mirar a nivell legal com poder-ho fer, no? També no és pas fàcil, perquè la burocràcia...
7: Bueno, l'estructura que s'ha de fer doncs requereix, no?, temps i s'han de mirar bé les coses, no es fa una empresa en dos dies.
6: I l'administració no és ràpida.
7: Però hi ha coses que jo crec que es podrien...
6: Clar, i tornant a la pregunta del principi, si us tornaria a presentar, que en Francesc parlava de cicles, precisament perquè l'administració no és ràpida, 4 anys és complicat,
7: és poc,
6: fer coses.
7: És poc,
8: sí. És poc, perquè no tens temps de fer tot el que voldries fer. O sigui, tu pots tindre les idees i ho veus molt clar i dius, ostres,
7: però arribes i primer has de fer unes coses,
8: clar,
7: no?
8: Sí. Clar.
7: I després ja comences amb les teves idees,
8: clar,
7: primer comencen... trobes el que trobes,
8: no, i els tempos, és que és algú desesperant, no? No sé si tu et passa, no?
7: Sí.
8: Però, sobretot els que venim de...
7: De l'empresa privada, ens costa privada, més, de dir, com pot ser?
8: És difícil d'entendre. Ostres, que hi hagin coses que durin mesos i mesos perquè t'arribi un paper de no sé on, que... És una mica desesperant. Però, que no passa per tot, vull dir que no és una qüestió de que culpar amb algun concret, no sé, és el sistema que està muntat d'aquesta manera.
0: Sí. Per això la gent s'estranya quan va a l'administració i li arreglen de seguida un paper, no, ja està.
7: Ja
0: quedes com allò, no falta otro papel?
6: Però sí que és veritat.
8: Perquè,
6: digues.
8: No, perquè aquest és el problema del municipi.
6: Uh-huh.
8: El problema del municipi, o de la política municipal o dels ajuntaments, vaja, és que han de donar una resposta immediata, però en canvi tenen uns recursos que no són immediats, o sigui, i no són els que calen, i aquest és el problema dels municipis. O sigui, no hi ha, no està equiparada una cosa amb l'altra. Tu tens que donar resposta al veí, perquè
7: no
8: li pots dir al veí, no, és que això és molt complicat i que això tal, i com, escolti'm,
7: no m'expliquis, jo pago
8: els meus impostos i vull tindre el d'allò,
7: sí.
8: Però en canvi, si tu vas a tocar portes més amunt i, bueno, mira, això ja ho estudiem,
6: bueno,
8: ja ho mirem,
6: uns terminis,
8: t'has de presentar aquí, t'has de tal i qual, bueno.
6: No és fàcil. El que sí que és fàcil és fer una pausa per la publicitat, perquè en Toni toca un botó i podem fer una pausa i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara.
7: Fins ara.
9: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta 2 nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
10: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
10: Més informació i inscripcions a Figueres.lasalle.cat.
9: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palau-saval d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palau-saval d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
11: Saps aquest lloc on sempre tornes?
12: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
11: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
13: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Exacte, som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant i haig de felicitar la Dolors perquè ahir va ser el seu aniversari i aprofitem per felicitar-la, que és una veïna d'aquí de la ràdio del nucli antic, que ens ha portat un cheesecake, Eva.
1: Mira, jo l'he tastat, no m'he pogut aguantar, eh? Està boníssim, boníssim.
0: I aprofitem d'antena per felicitar-la.
1: Felicitar-la, i tant, i tant.
0: Que a més, ahir em va fer un de poma, que també ens en va portar un trosset aquí a la ràdio.
1: Sort que només fa un cop l'any, eh?
0: Sí, perquè si no, jo crec que
1: i ara que ve l'estiu,
0: hauríem de comprar, hauríem de comprar una butaca més grossa aquí per quebre i aquí la...
1: No, però ja ens ha dit que de sucre poc, eh?
0: Exacte, exacte, que és light, eh? És light. Que qui ens estigui escoltant és light.
1: No patir per nosaltres.
0: Exacte, exacte. Estiu, última tertúlia de la temporada. Com es presenta l'estiu, Eva? Molta feina?
1: A tope, a tope. No, no, es presenta bé. Es presenta bé, com sempre, sobretot la temporada alta, doncs està a tope, però ja portem uns quants caps de setmana que el temps acompanya moltíssim.
0: És que fa molta calor, eh?
1: Sí, molta calor, i la veritat és que hi ha molt de moviment. Molt, molt bé.
0: Francesc, hem felicitat a la Dolors. Deixo que la felicitis tu també.
2: Sí, bueno, sí, tant, i tant. No? La Dolors és una veïna i amiga dels dimarts i, bueno, va ser el seu cumpleaños, doncs. El seu aniversari, perdó.
0: Si la Rosalia ho posa en una cançó, pots dir cumpleanys, no hi ha problema.
2: Sí, sí, me dona permís
0: si,
2: la Rosalia.
0: Sí, si la Rosalia ho fa, tu també pots.
1: Dèiem que sort que la Dolors només fa anys un cop l'any.
0: Clar, perquè és que si
1: perquè
0: no...
1: Perquè si no, no sé què faríem, eh?
0: Si no, pobre, vinc a fer pastissos, eh?
2: Ah, és que jo no sabia si viu dir-lo del pastís,
1: sí,
2: i per
1: dir-ho
2: no deia res.
1: Sí, sí, sí, sí, jo ja dic que l'he provat, eh? Jo ja
2: l'has provat? Sí,
1: home,
2: sí, jo
1: home,
2: no,
1: això
2: no, perquè no queda bé ara amb la boca plena, no? Però, ja...
0: Ens en tira petons des de la peixera. Li agraïm moltíssim que sempre ens la trobem, doncs, i sempre té un somriure.
3: Aquest està bé, però a veure si ens fa un altre per veure si estarà millor, eh?
0: Aquí tu ja demanes, eh? Pobre Dolors, que li ha costat molta feina, que patia per si no estava, no passava el test de qualitat. Clar que sí que passa el
1: està
0: test de qualitat. Està perfecte i està super, super bo. Moltes gràcies. I parlava de l'estiu. Jo veig que tu ja l'has començat, l'estiu, eh? Que estaves aquí...
1: Corre, corre.
2: Sí, perquè bueno, ja m'hem obert... bueno, obrim, de fet, la piscina sobre... aquesta setmana, aquest cap de setmana, però bueno, ara ja hem començat amb la amb el tema de les dels nanos,
0: els testers, no? Són
2: sí,
0: els testers.
2: Sí, els col·legis que hi van primer i bueno, me trucaven els municipals perquè hi havia un problema amb l'alarma i
0: ai, ai.
2: Bueno, coses de cada dia, no?
0: Sí, sí,
2: de,
0: passa, clar, el dia a dia, no, també sí. I Déu-n'hi-do, que l'estiu també la piscina, doncs també hi ha més feina, no? Aquí
2: sí, sí, sí, bueno, i sort en tenim, no? De la piscina, no? Com a refugi climàtic també.
0: Jo dono les gràcies a la piscina, sí, perquè sí. Hi ha hagut estius que m'he passat en remull totes les tardes perquè no es podia estar a casa, no? De la calor que feia i fins i tot l'aigua estava calenta, imagina't, de la calor que ha fet, eh?
2: Piscina,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Doncs podrem de venir aquí a fer la banyada els dimarts en lloc d'anar a l'escala.
0: Ah,
2: bueno,
0: ah, sí, bueno, sí, sí.
2: Podríem anar variant.
0: No, podem fer un dimarts a l'escala o un dimarts a la piscina.
2: No, no, doncs tenen l'opció del riu, també.
1: Sí. Ah, també m'agrada,
0: sí?
1: Eh?
0: Tu et balles al riu?
2: No.
0: Vale, que com quasi està consumint.
1: A mi el riu m'agrada, però
2: quasi està... Però hi va gent, hi van sobretot mainadeta.
0: Jo ara fa molt que no hi vaig. Al principi de viure aquí sí que era com... Ai, va, anem als rius, que em feia gràcia, però ara ja no...
2: Aquest any hi ha aire
1: per això,
2: per poder-se banyar.
0: Sí, ara t'anava a dir, perquè ja han passat uns estius que
2: no n'hi havia, no penyes.
0: Clar, t'ha d'agradar també el riu.

0: Ara no sé si m'hi posaria, depèn a quina zona, no? Potser.
1: Ara trobes crancs americans.
2: Sí, ara trobes molt de crancs americans.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I algun cop. I alguna tortuga, també, algun cop.
2: Sí, sí.
1: Que tortugues no autòctones, bàsicament.
3: Ja. Perquè la gent les deixa, les de Florida. Fa gràcia quan són petites, després que fem la tortuga. Al riu, vinga, va.
1: Però clar, no ets conscient que... Bueno, jo... personalment, quan jo era petita tenia, no sé, heu tingut tortugues?
0: I tant.
2: Sí, la mainada, sí.
1: Aquestes, però, les típiques, les Florida.
2: Les Florida.
1: Sí, sí, les que tenen aquí un puntet vermell, un taronja vermell.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo, pobre de mi, quan era petita, jo no ho sabia que era una espècie invasora.
2: Que, bueno, ni tu de petita no ni sabia, poder... Cap... I sé que no érem conscients, veia.
1: I sé que són carnívores perquè li agradava el pernil dolç.
2: Però li donava el pernil dolç. Jo els vaig portar, perquè això és el que passa, no?
1: Sí, que fa grans.
2: Sí, al cap de la mainada diu... Ja no els vull. O ja no em fan gràcia, i els acabes cuidant tu. I es fan grans, i no sé què.
1: Clar, perquè es fan molt grans, les Florida.
2: Al final se'n van portar aquí en el...
0: centre de reproducció.
2: Que és la manera menys...
1: menys invasiva pel nostre medi ambient.
2: Perquè allà estan controlades,
1: però són molt grans, jo he estat al centre de reproducció de tortugues de l'Albera i vaig al·lucinar i dic, no era conscient de que creixessin. Vull dir, que potser està bé que hi hagi aquesta consciència d'abans de comprar-la, pensar en que es farà gran.
2: Sí, sí, sí.
1: No? Que potser dius el que deies, no n'érem conscients.
2: No, la veritat és que jo... I no és que... d'allò, que en tregui les puces de sobre, però en aquell moment que vas anar no pensaves que ni que eren besaure, ni que creixeria tant, ni que no sé què, l'únic que veies la il·lusió que li feien als teus fills.
0: Jo me va passar això, les nenes en tenia moltes ganes i vaig portar al centre aquest de l'Albera i van veure les tortugues, qui hi havia, tot el que hi havia, clar, els hi van explicar, no? Les
1: clar.
0: Diferents espècies, de... i després ja em van dir, mama, les tortugues no han d'estar a casa amb una peixera petita,
2: clar,
0: les
2: una...
0: lliures, me van dir.
1: Bueno, que és molt la feina que fan al centre de reproducció de tortugues,
0: no? I l'altre dia parlava amb la Mireia, precisament, que la seva filla l'havien portat allà d'excursió i va venir també supermentalitzada i contenta i de veure, no?, on t'han d'estar al final, no? Aquest costum, no?, de tenir-los a casa, al final no són animals domèstics, volem domesticar tot, però no ho són, no? I també, jo crec que aquests llocs són bons, això, portar-los de petits, que vagin agafant consciència.
3: Home, humanitzem els animals i fa molt de mal, perdoneu-me, aquestes sèries televisives per mainada, que els animals parlen i els animals fan com humans, no?
0: Sí.
3: No es vol humanitzar les bestioles.
1: Antoni està en contra de Zootropolis, no?
3: Per exemple, o sigui, clar, tu ets un nen petit, te posen allà que la guineu parla i que l'altre no sé què, i et penses, i tu creus, et penses que aquesta humanització dels animals, doncs no, i no és bona, perquè ostres, els animals tenen la seva forma de...
2: No, et carregues tot el...
3: Et carregues tota la...
1: Cinematogràfica
2: infantil, perquè tots els animals parlen des de Bugs Bunny.
1: Bueno, clar, llavors hi ha pel·lícules que no parlen, vull dir, que són més realistes. N'hi ha una que és d'un gat, que no l'he vista, perquè tinc moltes ganes de veure, que es diu Flow, que ha guanyat bastants premis i no parlen. Uh-huh. Passa com una inundació del planeta, diguéssim, i el gat aquest va sobrevivint, és tipus Arca de Noé, pel que he llegit, jo no l'he vist, i no parlen. Que també està bé, no?, que hi hagi pel·lícules diferents. Però bueno, jo crec que els nens ja ho entenen, no?
0: Ja arriba una etapa que ja ho veuen, no? Jo crec
1: que no parlen.
3: Espero i desitjo. Espero i desitjo que arribi una etapa, però...
0: Que vulgui ser animal ell, no? Vull dir que...
1: Bueno, estàs traient el tema dels Terians.
0: Comportar-se com un animal, no? Vull dir, al final, això...
1: Ja ha passat de moda, no?, això dels Terians.
3: Sí, això són 4 dies.
0: Jo veia l'altre dia vídeos encara, xarxes...
2: Sí, és una tonteria.
0: Però hi és,
1: Home, a mi m'agradaria ser un gat, la veritat, perquè viuen molt bé alguns...
2: Sí, però una cosa és que t'agradaria ser un gat i l'altra és disfressar de gat.
0: Fer de gat. Vinguessis aquí fent de gat, diríem...
1: Vale, que vingués amb un cascabell aquí i...
0: Costa una mica, no? Jo crec.
1: No, a veure, pots voler, no? Pots desitjar per la vida que
0: tens. Això sempre acabem dient, en una altra vida jo vull ser un gat, però un gat no sé, persa, d'aquests que l'estan
1: castellant
0: tot el dia.
1: No, no d'aquests...
3: Se suposa que hi ha una evolució.
0: Una vida, tampoc ho sabem, no? Però és allò de conformar-me.
1: Depèn del que pensis.
3: No, se suposa que hi ha una evolució i tu en el seu dia, ara si parlessis amb algú,
1: ha sigut
3: gat, i ara ets persona, i d'aquí aniràs a un ésser superior.
1: Vols dir que hem sigut gats? Jo crec que hem sigut micos, no? A saber, ara m'acabes de...
3: Això és l'evolució...

0: O de Darwin,
1: per dir-ho així, però no, no, l'evolució, si parles amb gent d'aquestes que hi creuen en aquesta evolució i no sé què, venim d'una puça, no sé què, anem saltant d'animal cada vegada més gran i ara ens anem a les estrelles, per dir-ho així.
2: Mana, ostres, que filosòfic que s'ha posat. Recomano un llibre que es diu Maldito Karma, que ara que deies això de les altres vides, que està molt bé, que precisament va això, no? Que una persona es reencarna i es va reencarnant de petita més gran i sí. està molt bé. Bueno, jo, un gat, me conformo un gat de les colònies d'aquí de Vilafant, que també estan ben cuidats.
0: No, jo ara estic pensant en...
2: En què voldria ser?
0: No, estic pensant en segons quins personatges, no? O sigui...
2: Quin animal han sigut abans?
0: Clar, és una...
2: Donald Trump?
0: Jo pensava en aquest, eh?
2: Un goril·la. No?
0: Però quina...
2: No ho tens clar?
0: Quina pobra evolució, no, del goril·la?
2: Perquè jo crec que ell...
1: Sí, no ha evolucionat gaire,
2: vols dir. Vaig escoltar un podcast sobre la prehistòria que diu que, segons d'on provinguis, que pot ser que tinguis més gens d'australopithecus, menys avançats. Jo crec que potser Donald Trump té més gens de...
0: No sé si té gens, ja.
2: Bueno, sí.
0: En té un només.
2: No, igual que la neurona, no, perquè el del seu aniversari, déu-n'hi-do.
1: De totes maneres, si tinguéssim que fer cas de totes aquestes idees, no? Per dir-ho així, de que si evoluciones d'aquí, que si vens allà, que si vas cap aquí, que si vas cap allà, no viuríem. I jo crec que el que hem de fer és viure aquesta via.
3: Bueno, estaria... Estaria... Aquesta i una altra... Si
1: a mi a vegades... No, a mi a vegades...
3: Estaria
1: bé que
3: una altra, clar.
1: La Terra és planera o rodona? Diu, sense me'n fot. Diu, jo el que vull és arribar a final de mes, viure aquesta vida, i quan arribi el seu moment...
2: Però estaria bé que alguns pensessin, parlant, tornant a Donald Trump, estaria bé que pensés una mica més, no?
0: Tan sols que pensés.
2: Sí, exacte. Perquè, a més, la festassa que ha fet per l'aniversari, que ho ha juntat amb la independència, que és el 4 de juliol, o alguna cosa així sentit... que ho ha avançat perquè coincideix amb el seu aniversari.
1: I ho ha muntat, tot ho ha muntat amb diners de particulars, amics i coneguts.
2: Ara va dir, ho ha fet amb diner públic?
1: No,
2: perquè, clar...
1: ho ha fet amb diners, però no es pot fer amb diner públic, tothom se liquidaria a sobre. O sigui, la sala de ball i tot aquest muntatge ho ha fet amb diners d'empreses, amigues i conegudes seves que han donat...
0: No, amigues no.
1: Bueno, que han donat els diners... però sense fer publicitat, perquè clar, un altre donaria, jo què sé, Nestlé, donaria els diners i allà, Nestlé, compreu, no sé què. No, sense fer publicitat,
0: si
1: publicitat.
0: D'empreses amigues, senyor. Toni, no. D'empreses que...
3: S'han vist obligades.
0: No, tampoc. No, empreses
2: que ja rebran la seva contraprestació, vols dir, no?
0: Home,
3: és clar.
0: Home, si no, i amb qui és que dona diners amb un... Bueno, a ningú, però amb un paio com el Trump. Senzillament perquè després vas i toques la porta i tu te'n recordes, no, d'allò? Doncs ara...
2: Necessito que m'arreglis aquesta
3: favor,
2: llei
3: per
2: perquè per poder contaminar aquest riu o aquesta
1: bueno,
2: fàbrica que
1: tinc. Podrien haver posat la frase típica "¿Qué hay de lo mío?", que és allò la que tothom posa, diguéssim, allò... Què hi de la mia?
2: Clar, no pot ser. O sigui, a més, que hagi organitzat Lluita Lliure...
3: Això ho vaig trobar tan horrible, per tant...
0: Jo només vaig veure la imatge d'aquell...
3: Com va sortir aquell pobre noi.
0: Sí. Aquell pobre noi amb la cara rebentada. Dic, hòstia,
2: sí, que es veu
0: quina
2: que,
0: manera
2: clar,
0: de celebrar.
1: A l'Illa Tupúria, que anava de guanyador. Anava
2: sí, que anava
1: platós,
2: de guanyador, però com que no és pro Estats Units, tinc entès, no? Sí.
1: No, és superamic d'en Trump, eh?
2: Sí.
1: Super, superamic d'en Trump, amb fotos, imatges, i tot això,
2: bueno,
1: és l'altre, l'opositor, que no era amic d'en Trump, el que ha guanyat, per dir-ho així, i ell anava pels platós, aquí a Espanya igual, ell a Tupuri el tenien com un rei, i ell anava dient que guanyava de carrer, i mira, i van fotre una pallissa que déu-n'hi-do.
2: Això no li deu haver agradat a en Trump.
1: No, ni en Trump ni en ell.
0: Neurones, tampoc.
3: També quina manera de divertir-se. A mi fa pensar en els gladiadors i aquestes coses, no? De dir, en lloc d'anar endavant, anem endarrere. Disfrutem veient com es fan mal la gent. Jo, aquest gent és molt rebuscat.
2: I cada cop anem a més, amb que ens agrada la violència.
0: I a més té el Mundial, no? De futbol, també, no?
2: Sí, Estats Units, Canadà i Mèxic.
1: Estan fent el Mundial, home.
2: El Mundial de futbol. Jo és que el futbol, com que no. Nosaltres ho hem de deixar aquí, que ens espera el pastís de formatge.
3: Sí,
0: avui sí que tenim pressa per plegar.
2: Demà dimecres, amb els companys el dimecres, gràcies Eva, Francesc i en Josep Maria, la Carolina, la Mireia...
3: Us acompanyem a l'inici del curs,
2: exacte.
3: No?
0: Bon estiu per als que ens escolten.
3: Estiu, sí.
2: Exacte, que passeu molt bon dia i bon estiu per a vosaltres, companys, el dimarts. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
3: Adéu.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: joia per impedir que es voti la majoria una molt de
1: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.
4: Bona tarda, 4 i segons, perquè l'informatiu no entra bé. Fa molta fressa i no s'entén el que diuen.
3: Món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
4: Que estrany, que falli internet. Bueno, estrany. Si plou, falla. Si fa vent, falla. Si fa sol, falla. Benvinguts, bona tarda. Us parla Toni Guerrero. Com estem? Vam recuperar unes quantes cançons d'aquelles de la nostra època, De l'època de tots, però... Els que tenim una certa edat. Soft Cell, aquí al Tangin' Love.

0: Aquesta va ser una de les primeres peces que van arribar d'un canvi musical, amb la introducció de l'electrònica a les cançons, eh? Alguns deien New Romantics, els altres... Doncs aquest gènere musical nou que arribava des d'Anglaterra, sobretot, i que va marcar tota una època, eh? De mica en mica, cada vegada música més electrònica, dintre la música disco, que venia d'uns anys de trompetes, guitarres, molta bateria...
1: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
2: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
1: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
2: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
1: Diumenge, tancat.
2: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
1: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
2: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
0: I la música aquí a la sintonia de la ràdio en aquesta tarda. Anem a recuperar també aquest tema d'Aitana. Va ser un èxit aquest 6 de febrero.

0: 6 de febrero, aquí la tens, Aitana.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
0: Pablo Alborán, Clickbait, una peça que també volem recuperar en aquesta tarda, quan l'AMET ha anunciat una onada de calor importantíssima per a la setmana vinent. Sembla que tindrem uns dies de Sant Joan a 40 o més graus.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.
2: Quatre i onze minuts de la tarda, tarda amb unes temperatures altíssimes. La veritat és que ara mateix al carrer fa moltíssima calor, eh? Temperatures a casa nostra a Vilafant. Avui deien els homes del temps que arribarien als 31-32 graus. Bé, i tenim una temperatura a hores d'ara de 30 graus. Avui la màxima ha estat ara fa una estona que estava a 31 graus, eh? Els propers dies, temperatures igual, eh? Entre 31 i 33 graus i el cap de setmana entre 33 i 36. Sí que més caloreta el cap de setmana, eh? Sí, sí, platja i piscina. I si aneu al sol, poca estona, eh? Cremetes, que el sol apreta i crema.

0: Phil Surreal, aquí recuperant aquesta peça de Steve Harrington. Després del combat d'Illa Topuria a la Casa Blanca, anava molt de que semblava que guanyaria, anava amb les expectatives molt altes i el van apallissar. I ahir la selecció espanyola, que també se les donava a la gent, senties a parlar avui de no, 7-1, 6-0, empat a 0 i encara. No, sí, avui en dia les expectatives és fàcil posar-les altes i després la realitat és una altra. Feel Surreal, Steve Harrington.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
0: I si es clavadito, tan clavadito que... Aquesta l'hem ballada, l'hem disfrutat de quina manera, eh? Abraham Mateo, Chanel, clavadito. Clavadito que...

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
0: Aquest no és un bici qualsevol, eh? És un vicio latino. Que quedi clar. Què me passa? Què me passa? Bona pregunta.

0: Vinga, som-hi, quin ritme que portava aquesta peça de Vicio Latino, eh? El seu Què me passa? Què me passa?
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us

0: Shout. Aquesta peça ho va petar en el seu dia, l'hem volgut recuperar en aquesta tarda de dimarts 16 de juny. Calorosa aquesta tarda, eh? I ara ve una setmana, la setmana vinent, de ponts, d'aqueductes, eh? Aquells que fan ponts llargs, perquè el dimecres de la setmana vinent, doncs, és Sant Joan i el dimarts estarem de Revetlla, eh? L'àrea bàsica de salut de Vilafant estarà tancat el dimecres 24, que és Sant Joan, i el dia 29, que és festa a Figueres. No és festa a Vilafant, però el CAP estarà tancat.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
0: People from Ibiza, aquesta la sabem cantar tots. És facilona, eh? Va, Sandy Martin, People from Ibiza.

0: Purple from Ibiza, Sandy Martin. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sabol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els faci servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
0: Sí, sí, hem de passar una bona revetlla, que ens ho passem bé, que ens divertim, però sobretot amb prudència i precaució. A més, com que estan anunciant que la setmana vinent farà molta calor, venim d'una setmana amb molta calor, atenció als petards i als coets, perquè podien fer que hi hagués algun incendi forestal, eh? Molta precaució. Phyllis Nilsson, Move Closer.

festes amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet 972546175, al camp dels enginyers Lluís Riera 606599119 i a les forques Antoni Caselles al 609450741. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.

moment actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabte

Una mica de Hypnotic Tango. Aquí tens a My Mind, Hypnotic Tango. Camí de les 5 de la tarda, les 4:47, 13 per les 5.

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem. Arribarem al butlletí de notícies de les 5 de la tarda amb aquesta coneguda peça de Pet Shop Boys, Western Girls.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i ha alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Madonna, nova cançó del seu nou àlbum, aquí tens el Love Sensations.

0: Ok, família, ja hi tornem. Com sempre, com fem cada setmana, una ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 per posar-nos al dia de les novetats i de com sona la música. I comencem, com sempre, per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, aquesta és forta, Hagel, Moving the Sun.

Moving to the Sun, novetat que podria despertar moltes i moltes passions, el mateix que la nova de la Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls.

0: idioma. Les tres novetats importants de la setmana: Hagel, Bebe Rexha i Romeo Santos. A mi me cuida San Miguel. I de les novetats de la setmana ens anem a repassar la llista des del lloc número 10 per conèixer una miqueta com estan les coses aquesta setmana.
1: Número 10.
0: Vinga, som-hi amb Maria Becerra. Qué ganas de comerte.

0: Low Rise Jeans, la peça de Demi Lovato que porta 9 setmanes a la llista.
1: Número 8.
0: Vinga, en el 8, la proposta que sona és de mans de Nicky Jam. Romàntic i tendre. Va estar 2 setmanes número 1 de la llista. Ara cau fins al 8 amb el seu Loco Porpe.

0: Quiero tenerte porque estoy loco por verte. Las paraules de Nicky Jam.
1: Número 7.
0: Coco. És el treball de Omar Kurtz. Sona des d'aquesta posició aquesta setmana.

0: sube, sube la molt d'estiu aquesta cançoneta del Coco, Coco, Coco. Continuem un lloc més en l'aire.
1: Número 6.
0: Per un pendejo.

0: Omar Courts, Gang of Love, Forever Tugantel, que van com un coet cap al número 1, eh? Va molt, molt, molt canyeros. I ens quedem en el 2.
1: Número 2.
0: I ho fem amb La Graciosa.

0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. Sara està bé, eh? Calor, platja, sorra, estiu. I ens hi manca conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 1.
0: El nostre número 1 que sona canyero de veritat és de Shakira i Belé. És el seu treball Algo Tu.

nostre número 1 de la setmana, Shakira i Belé, Algo Tu. Aconsegueixen aquesta posició i es coronen com a capdavanters de la llista. I fins aquí la repassada que fem habitualment a les 10 primeres posicions i les novetats de la setmana. T'espero dimecres al vespre per gaudir-ne de la llista completa del 30 fins a l'1, sense interrupcions i amb la millor companyia, la teva companyia. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passió, family!

amb les duetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta!

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Saps aquell lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Quarts de quatre, la platja i la vida.
0: T'he somiat. Sí, però no sé si és un somni o és realitat. Sona els Mosaics.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Valentina, porta'm un crele.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: No se enamore de mí, que ya...
4: L'Erika, preciosa la cançó, eh? Escolteu la lletra perquè val la pena. No te enamores de...

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Música de Bos i Leire Martínez. No hi ha pla B.

0: Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat. Aquabrava. Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
1: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el Black Horn.
0: L'aquacham per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Nova cançó i nou tema de Primes també aquesta tarda amb el seu nou treball Stone. Un recopilatori de cançons antigues de Primes que malauradament ja no és entre nosaltres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 14 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Flashy Ice Cream. Nova cançó també per aquest estiu. Imagina.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Envio en directe des del seu concert de Mèxic. Arriba Dua Lipa, End of an Era. És la fi d'una era.

0: Ens acostem al butlletí de les 6 de la tarda, falten 7 minuts. Ho farem, però, amb una cançó de Jordi Ninus, El despertar.
1: Jo només vull escoltar ment en blanc, un món per descobrir.

0: escolta.
1: Preciós tema musical, una gran cançó. Jordi Ninus, El Despertar.
0: Ja és aquí, ja arriba el despertar.
1: I com que estem en dies molt calorosos i estem ja... Bé, encara no ho és, no estem ben bé a l'estiu, però com si ho fos, eh? Saxe, aquí tens el seu nou treball també. Tres estius, no un, tres.

Arriba el butlletí de les 6 de la tarda, on serà el Toni Guerrero, que us dona el comiat d'ençà les 4 fent-vos costat. Us deixo mans després del butlletí de les 6 de la nostra companya Mercè Munt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
1: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem en sopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
0: Notícies en xarxa.
3: La selecció musical del moment.

0: escuchando Fercho.
1: Viu la música, sent l'emoció, amb Ràdio Vilafant.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada de dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

la veu de la guerra amb La Llana, el seu darrer single on explora el bolero des d'una perspectiva més íntima i fins i tot més madura. Una mostra així de la seva evolució artística després del seu pas per Operación Triunfo.

0: que tot el que et deixo ara amb una altra de les bones propostes musicals.
1: Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no...

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor, 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!
4: Ràdio Vilafant 107.

0: Cançons, veus, protagonistes totalment genuïns i vertaders. That's so true, una de les apassionants històries musicals de Gracie Abrams.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix. No sé a dónde voy,
2: no es real. La teva companyia diària.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02
1: 107.3 FM.

0: FM.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: ha sabut sempre arribar fins als nostres cors amb la seva música des de Sevilla. Francisco Javier Álvarez en Beret, més conegut com a Beret, el cantautor espanyol que acaba de triomfar també ara amb una de les cançons que ha titulat Hablo de ti, que per cert, des de molt petit es va interessar en el món de la música i segurament aleshores ni es plantejava arribar on ha arribat fins ara. Hablo de ti, Beret, sonant per tu també des del 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, bebé, que rico huele, pero más rica tu estás. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
2: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: I durant uns minutets ens tornem endinsant al món del romanticisme de la mà de Santana i de Karin León, amb les seves espelmes a la mà, amb les seves veles.

Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

començar en aquest món de la música de molt joveneta, només amb 17 anys, i des dels Estats Units arriba Chappell Roan amb aquest estil una miqueta diferent i també la seva estètica molt influenciada per les drag queens. Ara amb Good Like, Baby.

0: 107.3 FM.
1: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana, si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia diària.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb la companyia ara d'Abraham Mateo des de Ràdio Vilafant, Solo Nelly.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
2: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat a la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. El Massaid és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
2: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
2: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
1: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
2: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: El 9 FM.
6: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
7: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius. No volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
1: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
8: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esveint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També aixafuga a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dalí. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals, però no és una jornada, afortunadament, massa complicada en aquesta xarxa viària. Per exemple, grans incidències, la veritat és que no n'hauríem de trobar. AP7 ha millorat força, fins i tot la zona del Vallès. Ara, bàsicament, parlem d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès, en sentit Granollers. Per tant, aquest tram encara un pèl carregat a la Roca del Vallès, AP7, en sentit nord, en sentit Girona, bàsicament per volum de trànsit. També parlem d'aturades més o menys que toquen el darrer tram de la C58 i de la C33, uns 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades molt intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Vaja, aturades que toquen, també a les rondes de Barcelona, però sense més incidències, sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
4: El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beidé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
5: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que treballa des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
8: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insistixen que és un projecte en el que es ve treballant des de fa molt de temps. Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
9: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
8: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa de la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
4: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
4: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convoca els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
11: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
12: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Mentrestant, des de la UGT alerten de l'impacte real de la guerra a l'Orient Mitjà per la indústria espanyola.
4: Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
13: Alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi econòmica, de procés de deslocalització.
4: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
4: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, sortirà afavorida.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
15: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
16: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
15: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
17: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo.
18: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
19: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet.
20: Però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
18: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. Esther Minguell.
21: El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
22: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part. L'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats i que, per tant, el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
21: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: I en cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
23: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
24: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
23: S'han programat 72 propostes artístiques. Hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
0: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro.
25: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
26: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
25: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En bàsquet, l'Espart Unis Girona ha anunciat que la pivot Mariam Koulibaly no continuarà al club la pròxima temporada. D'aquesta manera, la MVP de la Lliga Femenina fa les maletes i abandona el club català. Aquesta és la 7a baixa del Girona pel curs vinent. En hoquei sobre patins, el Pons Lleida ha oficialitzat l'arribada de Carlos Cortijo com a nou entrenador del primer equip pels pròxims 3 anys. El madrileny arriba a la capital del Segrià provinent del Noia Freixenet, on ha militat els darrers 2 cursos. Escoltem el nou entrenador del Lleida.
4: Vamos a conocer bien a los jugadores y vamos a ir al día a día. Primero vamos a observar, vamos a ver los jugadores que tenemos, vamos a ver qué condiciones, cada uno tiene sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, y a partir de aquí nos adaptaremos. Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
2: Precisament el mateix noi ha anunciat el fitxatge de Marc Zanon. El terrassenc, de només 19 anys, arriba a la capital del Cava procedent del Caldes.
5: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el noi com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el noi és el millor lloc.
2: De l'hoquei patins a l'hoquei herba, perquè el femení de l'Atlètic Terrassa jugarà competició europea la temporada vinent per primera vegada en la seva història. Clara Barba és jugadora de l'Atlètic.
6: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més llavors ja les 3 finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
2: En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne l'entrenador. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc Ràdio.
7: Hi ha un escenari molt complicat en el que, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta segurament de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginit. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar
2: a... A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
3: Aqua Brava.
2: Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
4: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el Black Horn.
2: L'aquacham per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
4: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
2: Un oasi de diversió.
5: Ruta 66.
6: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
8: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
9: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
10: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de...
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
3: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat de la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com per al que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
2: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística. Jordi Valls és el tinent d'alcalde.
6: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
2: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
2: El nou FM, Guillem Sánchez.
7: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
8: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
2: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
9: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També aixafuga a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La veritat és que ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ho dèiem anteriorment, la tarda no ha estat o no està sent massa complicada, i ara, de fet, només et parlaré d'una incidència, un accident, és cert, però que s'ha produït a l'autovia C31, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, ja tocant a Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, com et deia, retencions, un parell de quilòmetres a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i és a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària sí que ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre.
4: El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beibé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigantesca factoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
5: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es treballa ja des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
8: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
9: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
8: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per als dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
4: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i de Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
4: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
11: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
12: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Parlant d'eleccions i en clau local, acord a Mollerussa entre Junts i Mollerussa Primer per presentar-se conjuntament als propers comicis municipals. Actualment tots dos sumen 8 dels 17 edils que hi ha a l'Ajuntament del municipi. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
13: De fet, governen Junts, Mollerussa Primer i PSC a la capital del Pla d'Urgell. Per l'any vinent, la cap de llista serà l'actual número 2 de Mollerussa Primer, l'Anna Carné, i aquest anunci arriba després de l'acord que es va presentar ara fa 2 setmanes a Aitona, on l'alcaldessa Rosa Pujol, d'ara Pacte Local, es presentarà amb el PSC. En parla primer l'Anna Carné i després el secretari general de Junts, Jordi Turull.
14: Com a grup municipal independent en tenim la llibertat doncs, per poder dur a terme i fer els nostres pactes en funció de les realitats i les necessitats de cada territori. Ara Mollerussa està en una nova etapa.
15: És tan important com Mollerussa arribar a un acord aquest com aquest, en què ho fem amb Mollerussa Primer, que ens uneix infinitament molt més quina manera de fer política, quin estil de fer política positiu, constructiu, d'anar per feina.
13: El lema és escoltar, cuidar i avançar, i es presenten sota les dues formacions, ja que al cartell apareixen les dues, i el que sí que s'ha fet és fusionar els colors.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
16: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
17: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
16: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAF, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
18: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència amb la visita del Papa, ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Més coses. En territori, aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: I no deixem de parlar de trens perquè la direcció de Renfe es compromet a parlar els pròxims dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar després que tots els regidors es manifestessin a les portes de l'estació per reclamar-hi actuacions urgents. Premià Media, Manel Ferrer.
19: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que 2 anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Media es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament i ahir ens van anunciar que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per les obres de reforma sense donar encara més detalls.

0: Espais Naturals de l'AMB explica com es distribueixen les actuacions.
1: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori.
0: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
2: I Sant Sadurní d'Anoia acomiada el nom de Cava Tast i tindrà nova marca per la seva fira de vins i gastronomia després de 30 anys. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
3: Escomostra ha estat el nom escollit per renovar el Cava Tast, la mostra de vins escumosos i gastronomia de Sant Sadurní a partir d'aquesta propera edició que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. Una fira que comptarà amb productes de 50 cellers elaboradors, una xifra que representa més del doble dels participants del 2025, assegurant la participació de 13 elaboradors de la marca Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 ancestrals juntament amb 21 representants de la DO Cava. A la mostra s'hi sumaran també els estands de gastronomia i dels pobles agermanats de Cegama i Canyete, que eleven la xifra d'empreses participants a 60, un creixement que obligarà a repensar la distribució i l'espai de la mostra, que tornarà a situar-se al Parc Lluís Companys i al Camí dels Paperers. Pedro Campos, regidor de Turisme.
4: Els canvis que estem impulsant requerien una nova identitat capaç de representar la realitat actual del sector i la voluntat exclusiva del projecte. No només presentem un nou nom, presentem una nova etapa, una marca moderna, integradora i amb vocació de futur.
3: L'Ajuntament ha agraït la generositat dels cellers i han subratllat que el canvi d'estratègia ha de marcar un camí d'entesa per fer avançar conjuntament el territori i el sector dels vins escumosos.
2: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
2: I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec. David Navarro.
7: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el

0: primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
0: En futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Ethan González. El jove migcampista, nascut a Blanes el 2004, ha firmat per 3 temporades fins al juny del 2029. Tot i la seva joventut, González ja ha jugat a la segona divisió amb el Granada aquesta temporada. Arriba provinent del Cornellà, equip que el va cedir al conjunt andalús i també a l'Europa durant aquesta temporada 25-26.
2: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
0: A la tercera federació, l'Atlètic Lleida ja prepara la temporada vinent. L'equip vol tenir un any il·lusionant en el que competiran al camp d'esports i en què també volen enganxar l'afició. Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte amb ambició i amb exigència. I encara Lleida, el jutjat mercantil número 1 de la capital del Segrià, disposa l'obertura de la fase de liquidació del concurs corresponent al Lleida Ponent, l'actual Lleida Club de Futbol, que ja no competirà la pròxima temporada. El centre d'Esport Sabadell prepara aquesta setmana la gran final de divendres, on es juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, a qui ha de capgirar un resultat d'1-0 advers. Els arlequinats han de guanyar per pujar de categoria. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'Hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
4: Això és una eliminatòria, són 180 minuts o 210, llavors preparats per tot, evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre ni com la de l'últim dia, i esperem, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
5: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
6: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Ruta 66.
6: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Here we go again, Primavera Sound, again and again. Benvinguts, benvingudes, aquí comença aquesta connexió post-Primavera Sound 2026. Ens acompanya el corresponsal oficial de la connexió eclèctica, Peter the Doctor, Pedro Aparicio. Gràcies per venir.
2: Gràcies a tu per invitar-me, Joe. I agraït que em donis aquest espai per poder comentar amb tu aquests grups tan xulos que m'han tocat al festival.
1: De fet, has fet una selecció, una petita selecció. De fet, no has pogut posar tots els que has vist, però comencem amb My Bloody Valentine, aquest grup que ja havia punxat jo abans, però tu has pogut veure i jo no.
2: Sí, realment va ser una sorpresa que finalment l'incloessin al line-up del Primavera Sound. És un grup que fa molts anys que no fan directes i no sé si aquest any fan una gira, però va ser un luxe pels que hi érem allà. Com deia, l'altre dia llegia una frase que em va fer molta gràcia, que deia: si ves una llista dels 100 discos o àlbums més importants del segle XX i no apareix Loveless, diu, demana la fulla de reclamacions que t'han timat. És impossible que no apareixi aquest disc que compleix ara 35 anys de My Bloody Valentine.
1: Aquí escoltem Soon, aviat és aviat. Primavera.

0: Peter realment és l'única persona que conec que porti les pulseres del Primavera Sound des de pràcticament els últims 10 anys. Jo dic els últims 10 anys, però tu has anat des de que va començar el Poble Espanyol.
1: Igualment com tu, que he comentat abans i tu també hi havies estat, quan era un festival d'un grup de raritos que érem els indies, els alternatius, fins la monstruositat de gairebé 300.000 persones en què s'ha convertit ara.
0: I ara la qüestió és que quina creus que és la raó per la qual segueix creixent el Primavera Sound?
1: Mira, jo l'altre dia ho sentia en un post en les redes socials. Penso que li passa una mica com al teu programa. És un festival eclèctic i transversal. I a més, la gent, com els friquis com jo, comprem el tiquet. Jo ja tinc, ja te comentava abans també, les entrades per l'any que ve, el 27, abans de que surti cartell. Perquè és un tema de fe en el criteri de les persones que programen aquest festival. Jo ja sé que l'any que ve no sé qui tocarà, però estic segur que la gent que ho decideix té criteri i ho farà increïblement. I posaran des de l'últim grup hype de música urbana local fins a uns clàssics dels 90 que feia 30 anys que no sortien a girar, fins a la persona que no te pots ni imaginar en un auditori petit. És a dir, són unes persones amb criteri a l'hora de dissenyar un festival i ho fan d'una manera transversal. No busquen un públic uniforme, busquen un públic que abarqui totes les etats, els gustos, i penso que aquesta és la clau de l'èxit.
0: Esperem que no morin d'èxit. Jo de fet mai he tingut èxit. M'has deixat molt bé, els quatre gats que m'escolten, us agraeixo molt, de veritat. Men I Trust és el grup que jo no hagués anat a veure mai, però tu sí, vas anar-hi. El títol ja em sorprèn, és Els homes que jo confio, no?
1: Són un grup de Montreal i tenen un... La cantant és una noia maquíssima, rosa i angelical, amb una veu de despertar-te de la migdiada, i que tenen, no sé si són 3 o 4 discos últims que segueixen tots la mateixa tonalitat. Ara sentirem el Billy Topic, que és per mi el single més xulo del seu últim treball. Espero que us agradi.

0: Here we go, Dark Days. Aquí ens arriben els dies foscos de Yard Act.
1: Bé, aquests van tocar el primer dia, el dia que és gratuït i obert per tothom, que toquen un dimecres, van tocar en un horari diurn, i realment van començar amb poca gent i van acabar amb l'escenari petat de gent. Són una aliació, ell d'ells, que són una aliació entre Talking Heads, Pulp i LCD Sound System. Poca broma. Potser són paraules majors, aquests tres grups en els que es comparen, però tenen un frontman molt simpàtic, James Smith, que no sap tocar cap instrument, només es dedica a saltar a l'escenari, a cantar i rapejar, i són un grup superdivertit en directe, i als aquells que us agradi o que els coneixeu, que sapigueu que toquen a la Sala Apollo el 20 d'octubre.
0: Yard Act.

0: Rhino Kiley?
1: Rhino Kiley són un grup de Califòrnia format per dos antics actors adolescents infantils que van sortir escarmentats a la segona meitat dels 80 amb problemes de drogues i que ho van deixar i tenien aquest neguit artístic i van formar aquesta banda juntament amb altres dos músics i porten des del 2013 fins ara amb poca activitat però amb uns temes fresquitos, simpàtics, com aquest que has posat, el Potions for Foxes.
0: Per les guineus. Rhino Kiley.

0: connectats aquí al Primavera Sound d'aquest post. La crònica, gràcies al Pedro, el millor doctor del món, pràcticament. Aquí, ara seguidament, hi ha un better way to live, la millor manera de viure, és el tema que escoltem ja mateix, però el grup no em sonava gaire, ni cap. Què és aquest fenomen?
1: Ni cap és un fenomen cultural, diria jo, més aviat que musical, que es van fer populars fa un parell d'anys amb una pel·lícula homònima que avui en dia es pot veure en certes plataformes, en la que expliquen a modo de biòpic el seu naixement com a banda reivindicativa de les costums i llengua pròpies del poble irlandès, el gaèlic, no? Està formada per dos antics estudiants i el seu profe de gaèlic, i són un grup que van tancar el festival dissabte a la nit en un escenari de tamany mitjà, entre alborozo i gritos dels seus incondicionals, entre ells jo, que van fer les delícies de tots. Un rap que és una barreja entre, si poses a Sac de la Rocha, Beastie Boys i The Prodigy en una coctelera i ho barreges tot, te surt el que sentirem a continuació.

0: Right, Those Softs. Aquest grup no sé ni com es diu, no sé ni de on surten, però al final el gos mor, al final morirà. Però el Dr. Music, el Peter, ens salva, en aquest cas, ens salva les circumstàncies.
1: Sí, sí, The Dog Dies in the End és el tema que sentirem ara de The Softs, que és un grup californià gamberro i simpàtic d'uns nois que sembla que donaran a parlar els propers anys per la forma que tenen de fer un punk rock molt divertit i agradable.

0: Lambrini Girls. What the fuck is this?
1: Bé, són un grup de queer punk que no paren de dir paraulotes i que van fer stage diving, es van tirar les noies a l'escenari, les dues noies britàniques molt actives en LGTBI+, i presenten el seu tema Cantology 101.
0: Right here, right now, Primavera Sound.

0: And little by little, here we are with Little Sims.
1: Ara entrem en una part de simis en aquesta connexió eclèctica. Gorilla és el potser el single més popular de la cantant britànico-nigeriana Little Sims, en el que ella fa un rapeo amb un flow fantàstic que barreja ritmes afrobeats, funk brasileño, soul jazz, i penso que és una cantant molt mainstream, però que també és molt acord amb la teva proposta eclèctica.

0: quines coses, amics i amigues de la Connexió Eclèctica. Aquí ens trobem amb Renaldo i Clara, un grup que no havia sonat mai.
1: Bé, m'he escollit aquest tema perquè per la part catalana del festival pot ser més representada altres anys que aquest, però bueno, un grup que canta en català, que normalment sempre està present en aquest festival. Clara Vinyals és una noia de Lleida que ja fa més de 15 anys que publica discos i que té un pop fàcil i amb una veu angelical i que penso que encaixa molt bé en la Connexió Eclèctica que ens proposes, John Joe.
0: Gràcies, amic. De fet, jo vaig descobrir els Mishima al Primavera Sound del poble espanyol, o sigui que...
1: Quan no cantaven en català.
0: Quan cantaven en anglès.

0: Gorilla, de Gorilla a Gorillas, és el grup que també va estar present al Primavera Sound, Damon Albarn, que jo el conec, però tu també, no?
1: Bé, personalment no, però la seva popularitat i el seu capacitat de fabricar hits una darrere de l'altra, que ja va demostrar a Blur, pues ara ho demostra amb aquest grup que ja també és un clàssic de fa pues, 15 o 20 anys. Hem escollit un tema, van ser caps de cartell i un dels concerts, si no el que més, juntament amb el de The Cure, més multitudinaris del festival, i ja hem escollit aquest tema del seu primer treball,
0: el gran actor Clint Eastwood.

0: Smers, imagine this, imagine all the people.
1: Per què no? Smers van ser també una sorpresa del festival Como the Sofs. Era un grup petit, però que tenia una audiència que em va sorprendre, la de gent interessada en sentir aquestes dues noruegues formades musicalment a Copenhagen, que fabriquen uns ritmes trip-hop sedosos, com arranjaments de corda i amb una musicalitat i bateria deliciosos. Penso que si teniu l'audiència, teniu la curiositat de sentir l'últim treball, Big City Life, penso que us sorprendrà i us agradarà.
0: Imagine this, Smells.

0: Sí, aquí ara arribem a un dels caps de cartell amb Father John Misty, amb el seu ideal husband, el marit, no?, ideal.
1: Sí, bueno, veient com gridaven les noies a l'audiència, probablement ho seria per moltes d'elles, el sex appeal i el posat en escena d'aquest personatge, Josh Stillman, ens va deixar tots bocabadats. Va tocar guitarra, piano, qualsevol instrument que li posaven per davant, però a més es va guanyar l'audiència amb un hit darrere de l'altre d'aquests treballs que té publicats des de fa els últims 8 anys, i em sembla que va ser un colofó perfecte per la nit del divendres.

0: On és petit i hi ha un grup que es diu Bèstia BB. No els conec de res, però el Peter the Doctor els coneix, i a més coneix a la persona que porta el títol d'aquest tema en qüestió que escoltem.
1: Sí, casualment, i vull dedicar aquest tema al meu doctor i amic Gustavo Costa, que actualment està al Brasil exercint la medicina. És el single del hit del seu darrer treball. Bèstia BB són un grup nascut a Buenos Aires. Jo ja he vist en directe 3 vegades i són espectaculars. Fan un rock argentí de la nova jornada, el tipus del Matón Policía Motorizado, i la banda liderada per Tom Quintans va ser una de les grans sorpreses, no per mi, que jo ja les coneixia, però per molta gent del festival que em va dir: ostres, que bons que són aquests argentins. Sentim el hit Gustavo Costas.

0: Arribem a la recta final de la crònica del Primavera Sound 2026 amb el nostre corresponsal Pedro Aparicio, Peter the Doctor, pels amics. Aquí ja escoltem un d'aquests grups que jo no coneixia i que tu em vas recomanar, són els Big Thief.
1: Els Big Thieves, que l'any passat, quan els vaig recomanar, eren potser no tan coneguts, aquest any ja van omplir l'escenari principal del Primavera, l'escenari Estrella d'Am, amb una recopilació dels seus èxits i com aquell primer que sentirem, el Shark Smile, i em van presentar l'últim disc, que no té ni un any, Double Infinity, es diu?
0: Sí. Double Infinity.
1: Sí. I bé, van ser un moment, van tocar en un escenari gran, com ho deia, i de dia, i va ser maquíssim, la gent asseguda a la gespa i cantant a grit totes aquestes cançons de la veu d'Adrian Lenker, que és impressionant.

0: canviem una mica de registre i baixem revolucions. Bueno, Alex G, no? És això que escoltem.
1: Sí, també va ser una persona que molta gent volia veure en directe perquè no sembla que no havia

Vot Espanya, i és el un dels estàndards del conegut com el bedroom pop i el lo-fi, persones que van començar pues, quan existia el Bandcamp i aquestes plataformes a publicar i a penjar a les redes temes que feien al seu dormitori amb guitarres i mínimes caixes acústiques i de percussió, i l'ha continuat fent d'una manera més elaborada i ha fet un pas generacional els últims 15 anys que, bueno, fins ara l'agrada a les nenes de TikTok i alguns friquis una mica més viejunos com jo.

0: gràcies per acompanyar-nos un dia més, una nit més aquí a la Connexió Eclèctica. De fet, tanquem amb el grup Revelació, el grup Guís, aquest grup que, bueno, l'any passat va ser Revelació i aquí ha demostrat que ja té una audiència important.
1: Ja estan consolidats, ja no són cap un grup de flor d'un dia, són un grup que no van tocar en un dels escenaris grossos, van tocar en un escenari mitjà. La tarda del dijous, que va ser la tarda que va caure una... van ploure cats and dogs, com es digui en anglès, va ser increïble. El Cameron Winter, el líder de la banda, va tocar sense camisa i mullant-se, que tots pensaven que es quedaria electrocutat a la guitarra elèctrica, en un concert que no se ens oblidarà a ningú dels que hi érem allà, que penso va ser el moment cumbre del primavera. I has escollit un tema que t'agrada a tu especialment, Joan Jou.
0: Sí, perquè parla de tu. Bueno, de fet, al final diu Doctor, Doctor, tots hem d'alguna manera pagar impostos, però que els impostos vagin a la sanitat, a l'educació i no a les guerres. Des d'aquí us agraeixo, sobretot a tu, Pedro, i als quatre gats que ens escolten, que ens acompanyin cada nit, cada dia, dia i nit. Be good. Good night and good luck.
1: Good night and good luck to you.

0: Molt bona família, benvinguts una setmana més a Rhythm is a Danger. Tots connectats per gaudir de l'autèntica música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Sí, soc DJ Flecky i avui tindràs les novetats del 73 Music. I la segona part, pugem les revolucions, pugem els BPMs, amb novetats de màquina actual i també so hardcore. Família, fiesteros, això és Ruïna Mills de Denzel. Benvinguts a la festa. Comencem! Rhythm.

Anem per la segona recomanació i novetat. Una mica de Melodic Techno Divisions amb aquesta creació de Jiménez. New Highborn.

segona recomanació, Jiménez, New Hardball. Som-hi, anem amb la tercera, amb aquesta peça de Save the Groove. S'anomena Calibrado. Segell 73 Music. Som-hi!

Som-hi, família. Més novetats, 73, Mothic, una mica de Sot Trans Division. Aquesta ocasió, Kosaka by Segatore. Amb aquest tema que s'anomena Crucis. Sot Trans.

83 Music, el segell de Julio Posada, que és el nostre col·laborador oficial. Peça de Kasoka by Segatore. S'anomena Crucis, amb aquests So Trans Divisions. I ara anem a escoltar una altra producció d'aquesta gent. Són els mateixos. Kasoka by Segatore. Amb aquesta peça que s'anomena Grunge.

tienes aquí esa pieza, El coleccionista de sueños, Far Away From Me, Southwest Division. Som-hi, anem per la setena. Tres inicials de HF amb el tema Look Ahead, So Progressive House Division.

0: Escucha los mejores temas en música de baile.
1: Som mi família, continuem gaudint d'aquestes novetats del CC 73 Mothic. Ara aquesta combinació de Ben & Rose i Julio Posadas. Más música y menos guerras. Ja fa temps que te la vaig presentar i avui ho fem de forma oficial. So Technorivisions.
0: Novedad del sello 73.

cop al mes es porta les seves últimes novetats. Aquesta peça ja feia uns dies que te la vaig presentar. Avui ho fem de forma oficial. Belén Rose i Julio Posadas. Más música y menos guerras.

0: Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Atenció, família, perquè arriba una novetat. Acaba de sortir la nova creació de D'Aguilar i Caro Ultime. S'anomena Zero Gravity. Novetat exclusiva aquí en el Ruïda Mil de Denza Sami. Som màquina actual.
3: Novetat.

altra peça que pots trobar a ultimerecords.bandcamp.com. I ara aquesta novetat, una proposta de Caro Ultime i Emdo. Amb aquesta proposta, Neo Geo Boy. Novetat aquí en la Rueda Mitjana, nens, som-hi!

Som-hi, família, més canya. I ara anem a escoltar aquesta de Manu. Can't Stop Raving, un gran clàssic en versió actual 2026. Ja saps, jo soc Ruina Mills de l'Enzer, aquí no pares de ballar aquestes bones produccions. Com m'agrada punxar-te aquestes novetats, aquest so més actual, recordant grans clàssics com aquest.

mica en mica anem recordant, anem gaudint d'aquests nous remixos del clàssic La Línia de la Vida, tema creat per Julio Posada, amb els seus col·laboradors.

0: brutal.
1: DJ Plecky et punxa hardcore.
0: Som-hi, li fotem més canya. Pugem el so hardcore ja amb aquesta peça de Kai Tracy, Trans and Acid, amb aquesta versió més potenta.

Vinga, més temes actuals. Aquí tens Hard Divas, Fire on My Mind. Hardcore actual. A gaudir, familia.

Mercurià actual. Com ens agrada aquest estil, Com m'agrada punxar-te aquestes creacions actuals. De tant en tant, val la pena fotre-hi molta canya en aquest estil. Vinga, mestamarros, que això s'acaba. Masses of Hardcore! Alpaca, Master of Hardcore.

do not. I família, això és el ruïda més rens, soc DJ Flecky. Avui, d'aquesta segona part, soc Arcuria. Vinga, vinga, més produccions. Caro, Ultimate. Això s'anomena Terror.

de www.ivox.com. Qualsevol moment del dia pots tornar a gaudir del nostre programa. Si t'has perdut, si vols tornar a repetir, recorda www.ivox.com. Busca'ns com Rhythm Meets a Dancer. Vinga, som i família, últim tema abans de tancar la festa. I ho farem amb aquesta peça curteta. Tema de Rudy J, de Bros. Power. Un gran clàssic. La melodia la coneixes de sobres.

Recorda que si vols tornar a escoltar el nostre programa, tens el nostre podcast a través

amb aquesta peça que ja t'haig punxat la setmana passada, aquesta de Paul Star i Anime. Sound the Alarm. Doncs sí, família, la setmana que ve la tornarem a liar aquí en el Ruïda Mils Arenys, aquí mateix, mateix dia, mateixa hora, No em fallis si vols gaudir d'una molt bona festa. Abraçades i molt de petoners, un servidor DJ Flecky.

now for my next number. I'd like to return to the

0: Josep Maria Jurado.
1: Ei, què tal? Com estem? Una edició més arriba a Hot Dance 80 a la vostra sintonia. I com sempre comencem amb la història de la música disco que avui ens acompanyaran els Barcase.

A Otis Redding varen viure la glòria i la mort, ofegats la major part dels seus membres originals a les aigües gelades del llac Monona en un accident d'aviació que també va acabar amb la vida d'Otis.

El baixista James Alexander, que no va viatjar amb l'avió per manca de plaça, va reorganitzar la banda i la va orientar definitivament cap al funk, al black rock i mitjans de la dècada dels 70 la música disco. Un gènere que va envellir amb els àlbums formidables com Too Hot to Stop de 1976, Flying High on Your Love 1977.

Benvinguts al món digital. És la música de Digital Emotion. Go, go, yellow screen. Així comencem una nova edició de Hot Dance 80 després d'escoltar la història de la música disco. I anem ara a escoltar un que escoltarem algun dia a la història de la música disco. S'anomena Macho i això és I Am A Man, jo sóc un home.

Aquest és el ritme potent de Macho. I am a man, sóc un home. Senzillament em falta un minut. I canviem de rotllo completament. En aquesta ocasió ens arriben els

Matt Bianco és una banda britànica de música pop formada el 1983, pioners en la fusió del pop amb el jazz i altres ritmes llatins. Vol popular tot Europa a mitjans de la dècada dels 80, mitjans de temes com a Smokin' Out the Black Door o el que estem escoltant. Així doncs, Red Italians són britànics, perquè sembla que pel nom tinguin de ser italians. Seguim escoltant bona música. Ara, Made Wonder. I'm not a spirit. És el que arriba ara a la sintonia de Hot Dance 80, perquè el teu cos es bellugui ràpidament i vagi d'un cantó cap a l'altre escoltant aquesta bona música.

0: 3 maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.
1: Ens anem cap al 1988. Des d'allà ens arriben els Capricorn. I aquest single és...

Això és Hot Dance 80 i això és la bona música que en cada edició intentem que sigui diferent, que no tingui res a veure un programa amb un altre. Avui, per exemple, escoltarem el People from Ibiza del Sandy Martin cantat per el Silver Pozzoli, aquell que cantava el Harrow My Dream. Doncs avui escoltarem això, avui el Hot Version, però mentrestant escoltem a Bill Summers en Summers Hot. Això és Strong to the Back. I és que recorda, això és la música dance que funcionava als anys 70s i 80s a les pistes de ball i que al segle XXI doncs les podem escoltar tranquil·lament. I portem 9 temporades i encara posem coses que no s'han punxat cap, en cap edició.

Això és el que es va atrevir a fer amb People from Ibiza. Silver Pozzoli. I seguim així de potents amb Joy i el Hello. Això és el teu programa Hot Dance 80.

Així de potent és la música de Joy amb temes com aquest, Hello. I ara anem a escoltar el Corley amb Square Rooms. Ens talla completament el rotllo, ja ho sé, però val la pena escoltar una mica de tot a Hot Dance 80.

Se'ns ha animat. Ha començat molt lenta, però després ha anat pujant BPMs. Al Carly Squad Rooms. I tornem a l'Italo. És Mr. Fingers. I això és Take a Chance.

Aquest ritme és el que funcionava el 1980. I aquest va ser un gran èxit a les pistes de ball. Montana Sextet, Who Needs Energy.

encara que no ho sembli, això és del segle XXI. Això es va editar el 2018. Montana Sextet, On Its Enemies. I és el que dèiem... Uf, com està avui. I és el que dèiem abans, que Hot Dance 80 s'escolta música dels 70, dels 80, dels 90, i novetats, coses que són actuals, molt recents, però que tenen unes arrels dels 80. I de la música de Montana Sextet anem a escoltar la música de Pig Back. Això és Papa God's Brand New Pig Back. Aquesta també va ser un gran èxit a les pistes de ball.

I seguim amb més històries aquí a Hot Dance 80. Ara ho farem amb una cançó que s'anomena Fantastic Voyage. És una cançó llançada com a senzill de la banda de funk Lakeside l'any 1980.

una cançó potentíssima de Lakeside, que 15 anys més tard va cantar, va interpretar a Coolio. La primera és del 1980, la segona del 1995. A veure què opineu. Quin és millor, l'original o la versió?

Doncs són bones tant l'original com la versió. Eh que sí? Doncs 15 anys es porten una de l'altra. Re, deixem a Coolio i anem a acabar aquesta edició de Hot Dance 80. Acabem amb Vicious Pink i Coco, you see. Res més, serà fins la propera edició. Un fort cap de setmana, una forta setmana i una abraçada ben forta també.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

Escoltes ICAT.